just like that. All I breathe, all I feel, you are home for me. I'm

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar, en aquests moments del matí són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camiarà cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimecres d'aquest 7 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis a Parets del Vallès, el cel tapadot, hores d'ara, el sol ni es deixa veure de moment en aquestes primeres horetes del matí, temperatures que no són pas baixetes, són suaus, 16 graus i mig camí cap als 17 graus, la humitat elevada al 98% i la pressió atmosfèrica a 997 hectopascals. Així comencem aquesta nova horeta a Rap Matí i a partir d'ara, a més, ja ho sabeu, de tota la música, de tota la bona selecció musical que tenim a Rap 107. A més, incorporem la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dimecres, és 7 d'octubre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores, volem dir, 55 minuts, i es pondrà a les 19 hores, 23 minuts. Recordem avui felicitar les persones que celebrin el seu santoral. Aquest 7 d'octubre es festeja, en aquest cas, el santoral de la Mare de Déu del Roser. Felicitats! I en quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular recollida a la nostra agenda. Per exemple, ens parla de l'època de l'any en la que estem, la tardor. La tardor, que sigueu observadors, perquè porta olors de molts tipus. Per començar, és l'època ideal de molsa i de bolets. És temps de sortir, quan es pugui, a buscar bolets en rovellons. Esperem que sigui una bona temporada, tot i que els auguris no anaven per aquí aquest any. Però també els experts el que diu que l'època de la tardor és època també de caça, de la caça de l'ou de reig, les sabateres, o també les trompetes de l'amor, no només els rovellons, que són molt gustosos i selectes, com dèiem, tots aquests, l'ou de reig, les sabateres o les trompetes de l'amor. Abans, els nens de Casa Bona tenien Dida, una dona que els donava a mamar la llet del seu pit. Hi havia Dides molt reclamades per la seva abundor de la seva llet. A vegades els nens també tenien Dida seca. Era la dona que els feia de mainadera o bé els donava el menjar o el biberó. Per tot això era normal que els nens parlessin dels seus germans de sang i també dels seus germans de llet, que eren tots aquells que havien estat criats per la mateixa Dida. Si abans parlàvem de la tardor, també hem de tornar a fer així una pinzellada i una mirada a la tardor. Seguim parlant del bosc, perquè ens diu, ens torna a recordar que la tardor al bosc es converteix en un rebost. Podem sortir no només a collir bolets, sinó també mores d'esbarcer o bé aranyons. Tindrem conserves i confitures per l'any, per tot un any. Acabem amb aquella frase d'en Wisława Szymborska, que va dir en el seu dia: prefereixo que m'agradi la gent abans que estimar la humanitat. Apunts, apunts interessants, aquesta saviesa popular recollida a la nostra agenda que repassem a diari a RAC Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAC Matí, a RAC 107.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC-MATÍ. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies, 3 d'elles es donen en el sud de Catalunya. Tot i així, en el Vallès, doncs, també queden algunes afectacions, com, per exemple, el tall del túnel de les Franqueses del Vallès. En aquest cas seria la C352, en aquest cas, doncs, per inundacions des d'aquest cap de setmana. A la C17, recordem que també continua un carril de circulació tallat i també la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, en general tenim retencions en totes les vies principals en direcció a Barcelona. Tot i així, hem de destacar algunes incidències, en aquest cas accidents de la C58 a Badies del Vallès, doncs deixa 8 quilòmetres de cues en sentit nord en direcció a Terrassa amb els vehicles al voral. També tenim retencions a la C32 a Mataró en sentit sud amb 4 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona amb un carril tallat. També tenim cues a la C33 des de Montcada i Reixac en direcció a la capital catalana, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. A la C58, el punt de Sabadell, en sentit sud, també es fan retencions de fins a 10 quilòmetres, on també està allà un carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 7 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre la seva portada en aquesta jornada parlant de Junts, que busca exprimir el retorn de Puigdemont per impactar en la campanya electoral. El expresident calibra quan i com ha de tornar per evitar que l'acusin d'oportunisme que sempre ell va negar. La Fiscalia insistirà en aplicar ja l'amnistia al CDR acusats. És un dels temes importants que obre aquesta portada de El País. També es parla del nou decret que obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables per aturar els desnonaments. El decret de vivenda extén al 2030 la prohibició de compra especulativa per als fons voltor. PP, Vox i Junts han votat 8 vegades Junts contra decrets com mesures sobre la vivenda. Els sindicats ultimen la data de la vaga general al novembre entre crítiques de la patronal i la dreta. Sindicats autonòmics importants com el gallec CIG i els bascos LAP i ELA se sumen a la convocatòria rebutjada per el CESIF, USO i FETICO. Més actualitat. Ceuta porta endavant notari més missatges a Moncloa. Bona tarda, per exemple, diu així el missatge. Bona tarda, Diego, referint-se al director del gabinet de Sánchez. Alguna notícia? Pregunta. L'executiu de Vives certifica alguns missatges que el govern no va incloure en la cronologia que va fer pública. Fons de l'executiu defensen que no eren rellevants. Caos a Rodalies. Se suspèn el servei de trens a Catalunya pel plantament dels maquinistes després del temporal. Es recomana buscar transport alternatiu i Protecció Civil informa que està pendent de les feines d'adequació que es realitzen en la infraestructura. La Xina es menja el mercat espanyol dels cotxes electrificats, concentra el 38% de les vendes fins al mes de setembre. El domini de les marques del gegant asiàtic escala a una quota de més del 43% entre els híbrids enxufables. A l'àmbit internacional i del país en parlem avui d'una exjutgessa del Suprem de Veneçuela que denuncia que van segrestar la seva família perquè inhabilités a María Corina Machado. Bárbara César Siero acusa en un vídeo que dos dels seus germans i la seva cunyada van ser detinguts arbitràriament a finals de l'any 2023. També parlem avui de Lula, que pretén mobilitzar a les persones que s'abstenen per consumar el miracle i guanyar Bolsonaro. El president del PT apunta que el mandatari entrarà a l'atac directe i participarà en debats televisius. I a París, la còlera dels estudiants pren els carrers de França. Els principals o les principals ciutats acullen grans manifestacions estudiantils contra els retalls i la precarietat en el sistema educatiu, que en realitat són el catalitzador del ocàs d'un decenni de macronisme. I en economia i del país parlem del càstig a França, que afegeix pressió al Banc Central en ple repunt inflacionista. Les tempestes dels mercats col·loquen el banc en el focus polític i financer. Els analistes estan mirant des de la moderació en les alces dels tipus fins a la intervenció a gran escala. Deixem el país al punt avui, haurà la seva portada aquest dimecres parlant de Puigdemont, que defensa el sentit polític.

0: del seu retorn. D'altra banda, Llarena aixeca l'ordre d'atenció del president Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El Constitucional ordena al Suprem aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Boye avisa que Puigdemont encara no pot tornar a casa. Turull es compromet a treballar perquè el retorn de Puigdemont sigui el del president d'un país. El govern celebra la decisió del TC sobre l'amnistia, però evita reconèixer l'exili o el conflicte polític. Junqueras diu que la sentència del TC suposa el principi de la fi de la repressió i el retorn de la política. I el Tribunal Superior de Justícia suspèn l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Altres temes d'interès del dia: nova alerta per pluges torrencials a les comarques del litoral central fins a les 2 de la matinada passada. És una nit complicada. Els maquinistes de Renfe que demanen més garanties per reprendre la R1 i la RG1 després del temporal. Endesa, que justifica la manca de subministrament a Barcelona pel temporal extrem i prolongat. O també parlem de les eleccions anticipades del 29 de novembre, que ja són al BOE i comença el compte enrere. I l'exili que toca a la fi, Puigdemont celebra la victòria de l'amnistia 9 anys després del seu exili. El retorn té sentit polític, diu. La Vanguardia i els seus titulars de portada obrim parlant de mobilitat a causa rodalies després de les pluges. Els maquinistes es neguen a circular i se suspèn tot el servei. Alerta als que tingueu que moure-us per la xarxa de rodalies. No podem assegurar la circulació de totes les línies, adverteix el director de Rodalies. La caiguda d'un arbre i un allau sobre el tren a Vilanova i la Geltrú fa dir prou als maquinistes. Anna Camarasa, que és geògrafa, diu: a base de desastres estem madurant com a societat en la gestió de risc. Tema important del dia en aquesta portada de La Vanguardia. També es parla del servei d'autobús, que no pot absorbir, lògicament, a tots els passatgers que havien d'anar amb els trens. Més caos també en aquest cas servei del bus. Mitjans de transport, volem dir, que estan força saturats en aquesta jornada de dimecres. Paciència. Un temps advers. Les pluges torrencials que s'instal·len, sembla, a Catalunya i impedeixen la tornada a la normalitat. Si parlem de la qüestió catalana, el TC expectant davant el següent pas del Suprem amb Puigdemont. Puigdemont, que guardarà l'arxiu de la causa en el TC per tornar a Catalunya. També es parla avui de l'aniversari dels atacs de Hamas. 3 anys després del 7 d'octubre, Israel segueix sense saber què és el que va passar, què és el que va fallar. A la indústria militar, l'avançament electoral posa en risc contractes per 6.000 milions a les empreses de defensa. Indra, Escribano, Navantia, Sapa i Santa Bàrbara, pendents de les adjudicacions del govern. I anem a parlar de la pena de mort als Estats Units. Christa Pique, que recupera la consciència i la parla després de sobreviure a la seva, seva execució amb 2 dosis d'injeccions letals. I en el partit Argentina-Benín, Argentina 3, Benín 0, el adeu a una era: Messi, que s'acomiada de la selecció argentina amb un gol i 2 assistències davant Benín. L'astre argentí que es retira del combinat nacional després de 208 partits, 126 gols i 70 assistències en un estadi monumental ple a vessar i ple d'homenatges. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, aquest obre portada parlant del jutge Llarena, que aixeca l'ordre d'arrest contra Puigdemont. El magistrat del Suprem revoca la mesura cautelar just després que el Constitucional ordenés s'aplicar l'amnistia a la malversació. La sentència del Tribunal de Garantia sobre Bassa facilita la tornada de l'expresident Comín i Puig. D'altra banda, un altre temporal torna a causar inundacions a Catalunya. El govern prohibirà fins al 2030 als grans tenidors adquirir pisos. Catalunya farà biòpsies líquides en càncer de mama metastàtic. El Banc Sabadell es blinda amb l'entrada del francès BPC. Les farmacèutiques emergeixen com a actiu en el camp de la defensa. També avui es parla del petit comerç, que sembla que es beneficiarà d'uns 12 milions. Israel recorda l'atac de Hamas amb el trauma, encara 8 viu, en aquest cas, després de 3 anys. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 7 d'octubre de 2026. 19 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Mirada a la previsió meteorològica, un cop d'ull al temps. Un altre dia d'inestabilitat amb xàfecs dispersos, però també clarianes. Un temps catalogat com a temps britànic, amb una mica de tot. La temperatura sembla que avui tocarà els 25 graus. La previsió del temps anuncia aquest dimecres amb una miqueta de tot. Així doncs, és probable que hi hagi de tornar a obrir paraigües en algun moment del dia, però alhora també tindrem cabuda les estonetes de sol. La inestabilitat no acabarà de desaparèixer, tot i que no es veu un episodi clar i general de tempestes. Tampoc es descarten xàfecs puntualment encara intensos. Un dimecres que ha de ser un dia de temps molt canviant, típicament, com dèiem, a britànic. Hi haurà una miqueta de tot. Tindrem clarianes de bon matí, però les nuvolades podran créixer amb energia entre el migdia i el vespre, quan no es descarten alguns xàfecs, encara puntualment intensos. Seran, això sí, més probables a les comarques del prelitoral, interior i muntanya, però no es poden descartar, en cap cas, a la costa. Temperatures avui estables, amb màximes que es podrien moure al voltant dels 25 graus. Si mirem una miqueta més enllà, tempestes dijous i primer tastet de tardor, al pas d'un sol que aquest dijous podrà comportar el darrer episodi de tempestes d'aquesta llarga tongada d'inestabilitat que s'allarga des de finals de setembre. Un dijous que tindrem un cel canviant i possibilitat de tempestes puntualment fortes, especialment del riu Besòs cap al nord i sobretot a primera i darrera hora del dia. No es descarten xàfecs dijous intensos també a la zona de Barcelona, al Barcelonès, al Vallès, especialment en el vespre, tot i que s'entreveuen més probables a la zona del Maresme i al sud de la Costa Brava. Un cop creui aquest solc, amb l'entrada de la tramuntana, s'iniciarà un retorn de l'estabilitat atmosfèrica i l'arribada del primer tastet d'ambient de tardor. Amb fresca evident de bon matí, això sí, si més no, durant un parell de dies més. Un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis a Parets del Vallès encara una boira doncs, que mica en mica es va esvaint, però tenim boia, així doncs molta precaució si circuleu per la xarxa viària del Baix Vallès per aquesta boira important. I la temperatura que ens està marcant el termòmetre, 17 graus i mig. La humitat que es situa al 95% i la pressió atmosfèrica 997 hectopascals. Ens acostem cap a les 9 del matí, 6 minutets, són els que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres, gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí, desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
3: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural, les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
2: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
4: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
2: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
5: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
2: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
6: L'Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEIAP des de que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè, derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies... Depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
2: El passat dissabte 3 d'octubre al Teatre Can Rajoler, el CEIAP Espai 3 va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra, a Paret, ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
1: RAP 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí. RAP 107.

0: I tornem a tenir avui aquí als nostres estudis a la Meritxell Vinyals perquè ens parli de salut, d'alimentació i de moltes altres coses. Saludem a Meritxell Vinyals. Què
1: bon
0: tal?
1: Bon dia, bon dia.
0: Com
1: bon
0: estàs?
1: Dia. Molt bé, contenta d'estar aquí un altre cop.
0: Benvinguda aquí als estudis de Rep 107. Recordem, Herbes Salvatges.
1: Herbes-salvatges a Instagram, a la web Herbes Salvatges, i a Granollers, al carrer Mare de Déu de Núria, número 1, i a Mollet, al carrer Ensam Claver, número 2.
0: Parlem avui de l'autosuplementació, que és el consum de vitamines, minerals, proteïnes o altres complements alimenticis per decisió pròpia i sense la supervisió de ningú.
1: Exacte. A veure...
0: I això es fa molt ara.
1: Moltíssim. O sigui...
0: Perquè això, tot això es pot comprar lliurement.
1: Clar, ho pots comprar... Hi ha música.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Sí, sí, ja va bé que soni una mica de música.
1: Vale, perdó, perdó.
0: Sí.
1: Clar, tu això ho pots comprar, o sigui, en plataformes, sense que ningú et supervisi ni res. Clar, aleshores, hi ha una de les coses que em trobo... és que a vegades t'arriba gent amb un fotimer de suple, que potser sí que a vegades els hi ha aconsellat algú, però a vegades senzillament van comprant.
0: Mm-hmm. O miren per internet.
1: Exacte. Sí. Que, aleshores, jo sempre distingeixo entre... Una cosa és les propietats d'un producte, val? Que els productes tenen unes propietats i tenen uns beneficis, i l'altra cosa és el que estic necessitant jo ara per mi? Perquè a vegades ens trobem en que, jo què sé, portem 10 anys prenguent una onagra i dius, vale, molt bé, la onagra és rica en omega 6, val? Si jo prenc durant 10 anys omega 6 i, per exemple, no tinc consum de peix blau a nivell d'alimentació, estic fent una descompensació amb els omegas. La onagra es pren habitualment per regular, regular regles, per síndrome premenstrual, val? És un producte molt utilitzat, i aquest sí que a vegades inclús ve prescrit per la ginecòloga, però jo a vegades m'he trobat amb dones que potser fa 10 anys que s'ho prenen, i és allò que dius, a veure, parem, emmarquem, i ja no en tens 40, ara potser en tens 50, estàs en un altre moment de la teva vida, i hi ha suplements que s'han d'anar revisant. Per què? Doncs perquè poden crear una descompensació.
0: I pot també... Provocar algun problema?
1: No, provocar un problema no. És a dir, els productes... Provocar un problema no. Però tu t'ho estàs prenguent amb una intenció, que és de desinflamar. Si jo només faig omega 6 i no estic fent un omega 3, descompenso els omegas, aleshores puc tenir... sóc més susceptible d'inflamar-me que no de desinflamar-me. És a dir, el benefici pel qual m'emprenia allò deixa de ser tan benefici. És la història.
0: Per exemple, la vitamina C i la vitamina B... No pot haver masses problemes perquè s'eliminen per l'orina.
1: S'eliminen per l'orina, exacte.
0: Però la A, la D, la E i la K s'acumulen als teixits grassos i al fetge. I un excés d'això pot provocar, doncs, alguns danys a...
1: Sí, però, per exemple, això és com impossible que passi a nivell de suplementació, eh?
0: Sí.
1: Parlo de nivell de suplementació, perquè bàsicament les suplementacions que es venen, o sigui, hi tenen un topall.
0: El problema és l'autosuplementació.
1: Bueno, sí, però entenc... Bueno, jo no m'hi he trobat mai amb això. O sigui, jo no m'he trobat mai amb algú que faci més dosi. Una cosa és la dosificació, eh?
0: Sí.
1: I l'altra,

0: posa si el suplement que tu t'estàs prenent és el que necessites. Per mi són dues coses diferents. Jo no m'he trobat mai que ningú es prengui més dosi de la que necessita.
1: Però segur que n'hi ha, eh?
0: Jo no m'hi he trobat. Mm. El que sí que m'he trobat és en prolongar un tractament i dius, és que en aquests moments això ja no et serveix, o ja portes masses anys fent això. Mm-hmm. Perquè la compra impulsiva, l'altra cosa és que hi ha una compra impulsiva d'un suplement, i un suplement no hauria de ser una compra impulsiva. És una, per mi, com a terapeuta, és una compra reflexiva. Val? És a dir, per a quin motiu m'estic prenguent això? És això el que jo necessito ara? Aleshores, per això sempre dic, i des de la botiga sempre ho fem, i jo, com, bueno, evidentment, jo com a terapeuta també ho faig, és establir una estratègia. I hem de començar, perquè solucionar-ho tota l'hora no pots. I de vegades, primer has de fer, m'ho invento, una micronutrició, amb els que jo li dic back to basics, i llavors ja començarem a fer altres coses. Però m'hi estic trobant molt... I penso que, dius, a veure, parem, és com ahir va venir una persona que feia temps que es prenia una cosa per algo molt determinat. Val?
1: Per exemple, què era? Sobre quin, per quin problema era?
0: Bueno,
1: no cal que diguis
0: no
1: cal el nom. Que,
0: no, és igual.
1: Sí, per no dir-ho. O posa algun exemple de suplementació que normalment et
0: vale, fas. Algo molt banal, vale? Sí. Diré la caiguda del cabell.
1: Val.
0: Vale. Ara és època de que ens caigui el cabell. Aleshores, nosaltres tenim un suplement que funciona superbé per la caiguda del cabell.
1: Val.
0: Quan et ve una senyora, que normalment és les que... És a dir, el motiu pel qual a una dona li cau el cabell acostuma a ser diferent al motiu pel qual a un home li cau el cabell.
1: Val.
0: Tot i que hi ha un moment determinat, que és un canvi hormonal, com pot ser una menopàusia, que aquella caiguda pot estar molt més relacionada amb el canvi hormonal. D'acord?
1: Bueno, els homes cada vegada...
0: Clar, sí, vosaltres ho teniu claríssim, però a nivell d'estrès, per exemple, o una ferritina... Espera't, que ja me'n vaig. Aleshores...
1: La dona.
0: La dona. Caiguda de cabell. Molt bé, fantàstic. En compro el típic... Jo sé, o sigui, clar, a més aquest és... Jo sé el producte que jo tinc i jo sé els resultats que s'han d'obtenir amb aquell producte.
1: Mm-hmm.
0: Quan tu portes dos caixes, que són dos mesos, d'aquell producte per la caiguda del cabell, i el cabell et continua caient, hem de fer una mirada molt més àmplia de què carai està passant. Potser hi ha un dèficit de vitamines, potser hi ha un dèficit de ferro, potser falten hores de descans, potser és un procés més oxidatiu i més d'envelliment. Quan dic envelliment no vull dir que estigui fent anys.
1: Mm.
0: Una cosa és l'edat i l'altra cosa és... l'edat de la meva cèl·lula.
1: Val.
0: Són dues edats completament diferents.
1: Uh-huh.
0: Ara em tiraré una floreta. Jo estic convençuda que l'edat de la meva cèl·lula, malgrat l'estrès que tinc, és més jove que jo.
1: Això depèn molt de cada persona.
0: Jo vull pensar que l'edat de la meva cèl·lula és més jove que l'edat que posa el meu DNI. Bueno, jo abogo... Jo intento que sigui així. No per res, sinó perquè senzillament, és a dir... no vull que la meva cèl·lula s'envelleixi, perquè a mi no m'envelleix la meva edat, m'envelleix la meva cèl·lula. O sigui, això ho hem de tenir-ho tots claríssim, eh? És a dir, l'edat no és signe d'envelliment. L'envelliment s'hauria de medir d'una altra... Es medeix, bàsicament, d'una altra manera.
1: D'aquí que alguns que tenen 40 anys sembla que en tinguin 60 i
0: exacte,
1: al revés.
0: Exacte. Per exemple, un dels medidors... Sempre ens anem de Sant Pere a Sant Pau, però crec que és interessant.
1: Mm.
0: Un dels medidors de longevitat és la qualitat del múscul. Si jo tinc un múscul sa, un múscul resistent, un múscul que faci les seves funcions, que el múscul no només és quin braç que tinc, sinó és el múscul és un receptor de glucogen, és guarda glucogen, d'acord? Si aquest múscul jo el tinc sa i fa les seves funcions, jo sóc jove. Si aquest múscul ja no se n'en recorda de què ha de fer quan li arriba un terròs de sucre...
1: Malament,
0: perquè llavors ja vol dir que potser tinc també un fetge gras,
1: mm-hmm.
0: i llavors on te va parar tot aquest excés de greix, on és? Els adipocitos, que són les lorcilles. I així ens entenem tots. Val? Aleshores, hi ha moltes maneres, o hi ha diverses maneres, podríem fer una analítica d'ADN i aquestes coses, eh? Però bueno, amb la resistència o la... ja visiblement tu ja veus com és la qualitat d'aquell múscul. O què pot fer amb aquell múscul. Això seria... Bueno, això, ja me n'he anat. El cabell.
1: Sí, el cabell.
0: El cabell. Clar, aleshores, si tu durant dos mesos de fer el tractament del cabell dius, m'ha millorat, però em continua caient molt, val? Llavors has de fer una mirada més en 360 graus i revisar una mica què coi li està passant a aquella persona. És a dir, com menja, a quina hora se'n va a dormir, com va de ventre... Aleshores, tot això, quan un fa una autosuplementació, es perd. I si es perd, ens estem perdent molta informació i l'usuària, parlo usuària perquè bàsicament jo treballo amb dones, molts cops també es bloqueja i es torna com més petita de merda, merda, merda, el meu cos no està fent allò que jo vull que jo faci i això genera un estat d'angoixa important, d'acord?
1: Aviam, jo, quan parlem d'autosuplementació és que no ha preguntat a ningú, professional.
0: Sí, sí, sí, sí, això és una autosuplementació.
1: I d'això n'hi ha molts casos, està clar.
0: Bé, jo cada cop... Passa. I és a dir, jo cada cop em veig més i de vegades...
1: O que et venen, mira, a mi he pres això, però tu has preguntat a algú amb això? No.
0: O, per exemple, m'ho invento, eh? Però això és un clàssic, perquè és que cada cop ho veig més. Problemes digestius.
1: Val.
0: Vale? Un problema digestiu és una inflamació. Jo abans estava plana i ara estic inflamada i tot el que jo faig, és a dir, usuària, jo faig, i m'he comprat no sé què, val? Perquè compro coses que veig, això va bé per desinflamar, això no sé què, i vas comprant perquè el producte t'està dient els beneficis del producte. Jo sempre dic, és que els beneficis del producte hi són. L'altra cosa és el que tu estàs... És a dir, és l'abordatge correcte que tu estàs necessitant, i de vegades potser no és aquest l'abordatge correcte.
1: Ara pensa que hi ha productes de parafarmàcia, inclús a supermercats.
0: A tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, el pitjor de tot és l'online.
1: Sí.
0: Perquè allà no hi ha gaire... O sigui, no hi ha el control...
1: Als supermercats almenys hi ha alguna persona que es dedica a assessorar.
0: Sí, però
1: internet no.
0: Internet no t'assessora ningú. Adéu. I el control que hi ha de suple a internet no és el control que tenim les botigues... que ens dediquen especialitzades.
1: Està clar.
0: Val? És a dir, a nivell de control de qualitat de producte, de formació de la persona que t'està atendent.
1: Sí, sí, sí. Això no pot oferir un supermercat, això està clar.
0: Només amb la formació de la persona que està darrere d'un taul... Formació i experiència.
1: Clar, clar.
0: Aleshores, formació, experiència i saber què coi haig de preguntar.
1: Clar.
0: Aleshores, això, no tu, és que no ho trobes en cap altre lloc que no sigui en una botiga especialitzada. I és així.
1: Està clar.
0: Per què? Doncs perquè la base del nostre, i és molt lleig dir-ho, però la base del nostre negoci és el producte natural i ens basem bàsicament en això. Que aleshores, i a part de que han sortit laboratoris com a bolets, que ens han sortit laboratoris i que tenen molt bon màrqueting, no vol dir que el producte sigui... Moment. Sí. No vol dir que no sigui de qualitat, eh?
1: Segur.
0: És a dir, anem a pams, eh? Mm-hmm. Però a vegades dius...
1: Cal això. És que a vegades també és la despesa econòmica, perquè vas a un lloc o per internet i compres coses que no necessites.
0: Bueno,
1: no?
0: I a part de que molts cops jo m'ensenyen el d'allò i em diuen el preu, penso, mare de Déu, si és caríssim. L'altra cosa és que, és a dir, nosaltres el que sempre fem és intentar, perquè els tractaments tenen un valor. Jo no diré ni que són cars ni que són baratos. Tenen un valor.
1: I tenen un control de seguiment.
0: Tens un control de seguiment per un cantó i per l'altra banda, és a dir, tu intentes adaptar els tractaments també a l'economia de cada persona.
1: Lògic.
0: Val? No perquè, a més, no perquè un producte sigui molt car, té perquè ser més indicat per tu en aquests moments. Aleshores, jo cada cop ho veig més... de fet, oferim un servei que és d'acompanyament en tota aquesta suple que t'estàs prenguent, que ningú t'ha aconsellat, és a dir, posem-hi una mica d'ordre, perquè jo sempre dic, és a dir, hi ha productes excel·lents al mercat, és veritat, però és que potser no és el que tu necessites, és que no té res a veure el producte amb la meva necessitat. Són dues coses completament diferents.
1: Què és el que et demanen més? A part de la caiguda de cabell, hi ha algun altre tema nutricional.
0: Digestiu.
1: Mira, ara una persona que tu i jo coneixem, l'altre dia em va dir, ostres, m'he enterat d'un producte, això ho haurà d'anar al metge, d'un producte que jo estic molt gras i el prenen els diabètics i diuen que t'aprimes 15 quilos de cop. Això és un terrible.
0: Per mi és horrorós.
1: M'ho va dir el nom, eh? No vull dir el nom perquè no cal.
0: Vale.
1: No
0: diguis. Sí, és...
1: Et sona, oi?
0: Sí. A veure, de fet, hi ha el nostre cos, és que jo d'això tinc uns quants reels aquí a penjats a l'Insta, i en tinc un dependent. És a dir, el meu cos, si té la informació necessària, són recaptadors de GLP-1. Fa un GLP-1. Es fa des de la meva microbiota. Però jo haig de tenir una microbiota en correctes condicions perquè ho pugui fer. El problema està en quan... És a dir, el que et va dir aquesta persona...
1: Jo que ho volia preguntar a la metge de capçalera.
0: Sí, però per mi aquest és l'error. S'ha vengut com algo per aprimar.
1: Sí.
0: I no és algo per aprimar. O sigui, El fàrmac originàriament es va fer per diabètics insulinodependents per tenir els nivells de glucosa en sang estables.
1: Correcte.
0: Quan això s'està prenent persones sanes per un tema físic, aquí per mi hi ha dos problemones. Un és que no sabem què passarà a la llarga amb persones amb un pàncreas sa. No se sap, perquè no hi ha bibliografia. No se sap. I l'altre és, que a mi em sap molt de greu, però aquí hi ha un TCA darrere. Hi ha un trastorn. O pots estar fent un trastorn de l'alimentació, perquè no hi ha una reeducació alimentària. Uh-huh. Quan tu deixis de prendre aquest fàrmac, perquè això sí que hi ha evidència, quan tu deixes de prendre aquest fàrmac,
1: tornes a recuperar
0: el pes.
1: És que és això, fotut.
0: Aleshores, quan tu segueixes, quan tu ets clienta meva, segueixes unes pautes, entens què és el que necessita el teu cos, el pes no el recuperes.
1: Clar.
0: D'aquí de què es tracta? De primar-se o de mantenir un pes estable i saludable tota la vida?
1: Està clar, tenir un pes estable.
0: De què estem parlant? No? Estem parlant de salut, uh-huh, o estem parlant de cosificació? Uh-huh. I jo amb això cada cop em torno... O sigui, bueno, potser perquè tinc l'edat i tinc l'experiència per tornar-me cada cop més radical. És a dir, el meu volum no d'entrada, el meu volum no determina la meva salut. Jo estic prima, aleshores tu em pots veure i dius, mira, aquesta noia està saludable. Per què? Perquè estic prima? No. És a dir, un prim pot tenir poca salut, d'entrada, d'acord? Vull dir, el cos no determina la salut d'una persona. Uh-huh. La salut és una cosa i el cos, els pes, és una altra. Jo sempre dic que és de què està farcit el teu pes.
1: Pot ser una persona prima i està fatal.
0: És a dir, si el meu pes està farcit de múscul, estupendo. Si el meu pes està farcit de greix, doncs anem molt malament. Perquè hi ha citoquines proinflamatòries.
1: Però, i al revés, gent que està molt prima, que no té múscul, també.
0: Que
1: igual.
0: També, exacte, per això et dic. És a dir, de què està fet el meu pes? A mi m'interessa això, de què està fet el meu pes, no quan peso. Mm-hmm. Jo, de fet, no, molts cops ni no peso, i se'n queda mirant, en plan, no peses, dic, no. Si vols pesar-te, et pesaré. Però que no determina si estem fent bé la feina o no l'estem ben feta. Val? És a dir, pesar-se i que allò, aquella bàscula em doni una informació no té res a veure amb si estem fent bona feina o no estem fent bona feina. Perquè llavors ens estem perdent les sensacions. Com has baixat la inflamació, com s'ha regulat el teu trànsit intestinal, com has recuperat la teva energia, que bé que estàs dormint. Tot això té més valor que el que digui una bàscula.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Saps? Per mi. Bueno, i crec que a nivell de salut té més valor això que el que determini una bàscula. No? Però bueno.
1: Per això és important seguir regular i no fer una autosuplementació. Abans dèiem de mirar, però qui fa aquestes coses és perillós. El que deia abans, d'aquests que es foten productes mèdics que no toquen.
0: Bueno, però clar, el dels productes mèdics, que aquesta és l'altra, te'ls prescriu un metge, eh?
1: Clar.
0: Bueno, ahir sortia una...
1: És que no sé si es pot comprar o no.
0: Segurament que hi ha mercat negre, eh? Segur que hi ha mercat negre.
1: Però entenc que aquest medicament que t'he dit jo, que no hem dit el nom, no el pots comprar lliurement a la farmàcia.
0: No el pots comprar lliurement a la farmàcia, però jo estic convençuda que hi ha mercat negre.
1: Val, això és una altra història.
0: Perquè no totes les legislacions a tota Europa són iguals.
1: Clar.
0: Aleshores, estic convençuda que hi ha mercat negre.
1: Està claríssim. Que amb això s'anarà molt... molt... Sí, perquè a vegades l'autosuplementació també et dona, et capgira el cap i et diu... Tens la falsa sensació de que, ostres, mira, m'estic prenent això i em sento millor.
0: A veure, un moment, em sap molt de greu, però és que l'efecte placebo existeix.
1: Sí, clar que hi és.
0: Visca l'efecte placebo, amb tot, m'és igual, amb fàrmacs o amb suple.
1: Sí, però...
0: Jo estic molt a favor de l'efecte placebo.
1: Sí, però clar, fins a cert punt.
0: No, m'és igual.
1: Perquè t'està mentint.
0: No.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí i no. Espera.
1: Home.
0: Si jo crec, imagina't, un moment, el que t'he dit jo abans, si jo crec que la meva edat celular és més jove que jo i jo vaig amb aquesta actitud per la vida, a mi no em passa res. Saps el que et vull dir? Si jo crec que estic més vella del que estic...
1: Però depèn del que em preguis.
0: No, és igual.
1: Sí, home, no, clar que no.
0: Sí.
1: Igual t'estàs fent malbé una altra cosa.
0: Bueno, vale, no... no fem malbé res, ¿vale? És a dir, ja et dic, no, encara que un s'autogestioni, difícilment farà mal a algú. Senzillament que a vegades no té ni cap ni peus.
1: Això.
0: O sigui, per mi, la meva crítica és el ha de tenir una estratègia, ha de tenir una lògica. Val? Vull dir, deixem-ho aquí. O sigui, per mi només és això. Però si jo crec que el que estic fent em va superbé, vamos, no tindré angoixa, no tindré ansietat, aniré segura per la vida, és fantàstic. Si jo crec que el que jo estic fent no em va bé, em deprimiré, estaré més pesada, cada cop em costarà més remuntar. No, no, no. O sigui, l'efecto placebo, olé, l'efecto placebo, és meravellós, en sèrio. Tant per fàrmacs, que existeix, com per suple. Sí, sí.
1: No, bueno, sé, no sé què dir-te, però bueno, això és una altra història. Escolta, sí, sí, sobretot, el que sí que diria és que l'autosuplementació no, que s'ha d'anar amb un professional.
0: Jo, per mi, sí. És a dir, de fet, qui va amb un terapeuta, cada visita canviem coses. Uh-huh. O quan acabis algú fem una altra cosa. Normalment els terapeutes funcionem així. No fe... A veure, per exemple, m'ho invento, eh? Si és una vitamina D amb una persona gran, doncs evidentment que li donaràs vitamina D durant tot l'any o durant tot l'hivern. Uh-huh. Per això també es fa des de la farmacologia. Vull dir que no estem fent res que no es faci des de la medicina convencional. Saps? Bueno, des de la medicina alopàtica. Hi ha coses que potser sí que ho faràs llargues temporades, però bueno, és el que dic, hi ha d'haver-hi una estratègia, perquè a vegades ens trobem, per exemple, en menopàusia, ¿vale? Això és que el tema de la menopàusia és un temazo. Menopàusia t'has de prendre, magnesi, omega, vitamina D, creatina, clar, dius, col·làgen, dius, hòstia, tot avales.
1: Al final què passa, no?
0: Vaig a prendre tot això? Jo no m'ho prenc. Aleshores dius, vale, no m'ho prenc. I algun dia, que t'ho juro, que em sento malament de dir, ai, no m'ho estic prenguent, ho estaré fent malament jo. I al final dius, a veure, Meritxell, una cosa és el que jo necessito, però com és la meva alimentació? Quin exercici físic faig? Quin contacte tinc amb la naturalesa? Quantes hores dormo? I en funció del que jo faig i el que no puc fer, llavors suplemento allò que jo no estic fent.
1: Correcte.
0: Val? Aleshores, no em cal prendre totes aquelles coses que si llegeixo per xarxes m'haig d'aprendre tot. Quan potser jo tinc una disbiosi, tinc un SIBO persistent que el tinc allà. És a dir, que tinc un digestiu fet una caca. O tinc un estrès sostingut en el temps. Aleshores, per on començo? Si ho tinc tot, no? Pues, com comences? Si ho tens tot, no ho has de decidir tu, usuària, sinó que ho ha de decidir el professional que t'està acompanyant, que tu escollis en aquests moments. Val? Perquè, si no, això, per la persona que ho pateix, suposa un mal de cap més de... I ara què faig? I ara què començo? Perquè és que ja ho estic fent tot i no em funciona. I aquest, és, saps? És, per mi, aquest, quan algú... Aquella angoixa de ho estic fent tot i no hi ha res que em funcioni perquè tu has decidit tu... Això és horrorós per qui ho pateix.
1: Hi ha d'haver sempre un professional darrere que et vagi guiant.
0: Perquè, si més no, aquella càrrega de decisió no recau sobre la persona, sinó que recau sobre el que té el coneixement.
1: Està claríssim. Meritxell Vinyals, Herbes Salvatges, gràcies per estar amb nosaltres. Ai. Avui he parlat de suplementació.
0: Gràcies a tu, Carles.
1: Merci.
0: Gràcies a tots.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, guapo.
1: Adéu.

0: a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
1: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
1: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: Del 5 d'octubre de 2026 fins al 31 de març de 2027, nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Aquesta setmana ha començat aquesta campanya de vacunació de la tardor, que estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants a partir dels 6 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació del risc, per exemple, als professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat amb la primera fase.
1: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també falla una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre, i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
0: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè els virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del CAP Parets ens ho explicava.
1: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
0: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'han desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
1: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari, a les persones que les pateixen, és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbiditat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
0: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades sobretot al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del CAP Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava aquestes diferències entre la grip i el refredat.
1: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un resfriat no ho fa.
0: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris també és essencial i vital. Per aquest motiu, també es du a terme paral·lelament la campanya V-Baixa de Vacuna't, o bé de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots els treballadors i treballadores dels centres sanitaris de tot Catalunya. Aquesta iniciativa pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El pròxim 26 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP de cada municipi, en aquest cas el nostre, el CAP Parets, sense hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres durant tota la campanya fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya 2025-2026 es van administrar a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord, és a dir, on està inclòs a Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 240.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, més concretament, la cobertura de la grip durant la passada campanya va ser del 37,3% i la de la Covid va ser del 26,2%. Ha començat aquesta campanya contra la grip i la Covid, campanya de vacunació contra aquestes dues afectacions. Va començar el dia 5 d'octubre amb els grups de risc i finalitzarà el 31 de març de 2027. A partir del novembre, exactament a partir del 16 de novembre, ja es podrà anar a vacunar qualsevol persona que encara no formi part d'aquests grups de risc i vulgui vacunar-se, podrà anar i acostar-se al centre d'assistència primària de Parets, al CAP, sense hora prèvia.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Parlem del sènior B del futbol sala Parets, que va aconseguir victòria aquest cap de setmana. Va poder jugar el seu partit a pesar de les inclemències meteorològiques. 2-4 a la penya, a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Un partit en el qual es va avançar al minut 1 amb gol de Xavi Balsera. Va empatar l'equip local amb gol de Rubén, però Xavi Balsera va marcar l'1-2 al minut 25. Joel Hurtado en pròpia porta va marcar l'1-3, Oriol García l'1-4 i finalment el 2-4. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balsera, Oriol García, Ayub, Mohamed Cámara i Àlex Romero, entrenats per l'Oriol Siurana. I això és el que ens deia d'aquesta victòria.
1: Bueno, doncs la veritat que era una nova categoria. La veritat que anàvem a competir, no sabíem el que ens trobaríem. Aquest any serà una mica anar partit a partit, que han pujat a tercera molts equips. I, bueno, el ser temps parat, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'adaptar i que farem partit a partit. I la veritat que vam plantejar el partit molt bé. La primera part va ser molt fluixeta, nervis i aquestes coses. La segona part plantejant el partit perfectament i surten les coses com tenen que sortir. Estem molt contents i ja seguia així, aquesta línia.
0: Primera victòria, també ens en parlava un dels seus jugadors, Hugo Gómez.
2: Bueno, la veritat que va ser un partit bastant lluitat i bastant exigent contra un equip que mai havíem jugat. També era l'estrena a una nova categoria.

0: Vam tenir sort perquè ens vam avançar al marcador als primers minuts o les primeres jugades.
1: Tot i això, el partit va ser molt igualat.
0: Però després, bueno, a temps parat, la veritat que encara s'està fent una mica llarg, sobretot al final de les parts, i ho vam patir a la primera perquè vam encaixar un gol a falta d'un minut i a falta de 30 segons. Per sort vam fallar un doble penal i després de la segona part la veritat que van sortir superenxufats. Vam ficar 3 gols en pràcticament 3 minuts, 2 minuts i mig, que crec que això al Barberà els hi va enfonsar bastant. Però bueno, el partit va seguir bastant intens i sabem que a temps parat no pots donar ningú partit guanyat, encara que anéssim bastant tranquils al marcador.
1: S'han d'acostumar encara a jugar en aquest cas en temps parat.
0: I bueno, els últims minuts, la veritat que bueno, que a l'estar una mica més cansats i la veritat que el Barberà pues, va arriscar una mica més, estava bastant a l'atac. Una altra vegada ens van evitar un doble penal i també ho van fallar i després de 5 en porter jugador ens van ficar un gol i pareixia que semblava que ens posarien les coses més complicades pel poc temps que quedava, però finalment ens vam unir bastant, sobretot en defensa ens vam unir bastant i vam treure el partit i 3 punts bastant importants, crec que contra un bon equip i sobretot fora de casa, començar aquesta lliga, la nova categoria fora de casa amb 3 punts crec que és bastant important.
2: Confirmat, m'han robat el mòbil.
3: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
2: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
3: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
4: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
5: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Com vam dir, la majoria de partits es va suspendre, la majoria de competicions esportives. És el cas del Club Bàsquet Parets, que va suspendre els seus partits, tant els sèniors com molts dels partits a partir del migdia, de dissabte. Com dèiem, es va suspendre els partits de bàsquet i molts altres esports. Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets, ja ho veia clar que dissabte al matí se suspendrien molts partits. Això és el que ens deia Xavier.
4: Doncs dissabte ja al matí, escoltant la ràdio, personalment vaig observar que es plantejava un episodi complicat i en aquest cas, tant, per exemple, en el grup de pares del meu fill, ja vaig avisar que era difícil que juguéssim diumenge i després en el club doncs vaig passar ja un WhatsApp en el grup d'entrenadors dient que tothom estigués a la White perquè es presentava un dia difícil. El dissabte matí, amb normalitat, vam poder fer els partits. Jo vaig estar gairebé tot el matí al pavelló.
3: Però al migdia ja es va saber que es va fer l'avís de protecció civil. En principi es pensava que seria a partir de les 8 del vespre, però al final la Federació Catalana va suspendre la franja de 4:45 de la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, sobretot també per evitar desplaçaments.
4: I al migdia, doncs, bueno, al final jo jugava a la tarda amb el sènior i vam anar cap a casa i al migdia és quan fan l'avís de protecció civil. I, per exemple, doncs, com l'avís era a partir de les 8 de la nit, doncs pensàvem que els partits de les 5 i mitja, per exemple, 5 i mitja jugàvem al sènior masculí, doncs es podria fer el partit amb normalitat, però va saltar el comunicat de la Federació Catalana que suspenien des de les franges justament de 5:45 de la tarda. Nosaltres estàvem acabat d'arribar a pavelló. En el cas del sènior masculí estaven les dues àrbitres que ens havien de pitar, que em van sol·licitar accedir a pista. S'estava jugant el partit del nostre júnior, que entrena el Didac, i aquest s'estava desenvolupant d'una forma gairebé normal. Només hi havia la gotera que el delegat doncs, anava passant la mopa cada vegada que es podia i s'aturava el joc. I justament quan estàvem allà, doncs, ja òbviament amb l'avís de la federació, ja sabíem que no anàvem a jugar.
3: En aquest cas, ara cal reprogramar els partits, sobretot pel que fa a les instal·lacions, perquè les instal·lacions aquí a Parets estan atapeïdes. Això és el que ens diu Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets.
4: En aquest cas, doncs, amb els jugadors ja els vaig dir que podien marxar si volguessin. I ara doncs, queda el tema de reprogramar tots aquests partits que no és fàcil, no és fàcil ni els que juguem fora ni els que juguem a casa, perquè un cop comença la temporada, les instal·lacions municipals comencen a estar tapaïdes i ara doncs, cada partit serà una negociació. Primer, previ consulta al servei d'esports de quines franges en els caps de setmana ens queden lliures per encabir aquests partits i haurem de començar a veure com reprogramem tots aquests partits, tant a casa com a fora, de tots els nostres equips que no vam poder jugar. entre moltes possibilitats doncs, que hi hagin dobles jornades en algun cap de setmana i juguis dissabte i diumenge, en la qual ara ja és feina d'ocellet, no? d'anar molt al detall a cada cas i intentar reprogramar totes aquestes activitats que no s'han pogut fer. I avui que segueix plovent i que tenim aquestes alertes, doncs veure si podrem entrenar, no podrem entrenar i en quines condicions, però sobretot al final el que més importa és que no hagi passat res, òbviament. Jo ahir al matí passava missatge a la Junta, missatge al grup d'entrenadores i entrenadors de que tothom estigués bé, si tothom havia pogut tornar dissabte, els que estaven desplaçats, per exemple, les nostres sèniors femenines jugaven a Barcelona a la mateixa hora que el sènior masculí i per sort tothom va poder tornar sense problemes. Al final el que més importa és això. I res, ara serà treballar per reprogramar totes les activitats i intentar tornar a la normalitat.
5: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les Pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'Església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93-573-9800.
6: I found this photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

0: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16. Va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu. Un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastià Malpica, Molina, Enric, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
1: La veritat que el partit va anar molt bé. Sí, des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95 que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé. Això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0. Aquí ells sí que els va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
0: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
1: I bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena, i arribant a l'àrea superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
0: I podien haver estat més gols a la segona part.
1: Amb aquest resultat arribem al descans i la segona part la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells arrel del resultat avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4 estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part i bueno, fins al minut 95 que la repita al final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
0: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
2: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0 i després doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar en 3-1 i ja la segona part ja va ser una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara, la pròxima setmana, ens vam contra la Torreta, que és un camp complicat i ho donarem tot per intentar emportar-nos els 3 punts.
0: També ens en parlava l'autor de 2 gols, Víctor Méndez.
3: Bueno, la victoria contra Ramassà, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil y más que ellos venían de hacer 6-6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté 2 goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros y nada.
0: També ens en parlava Molina.
4: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos 2 goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor que no metimos. Y nada, al final nos llevamos los 3 puntos y muy contentos. Ahora pensando en la torreta, el partido del domingo que viene.
0: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles Vela Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinars, Penya Blanblava a la Roca Palau es van suspendre, el Sant Celoni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Baix Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat, Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com dèiem, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà a Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base de Ripollet, el Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinàs i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà, Canovelles, B. Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, La Roca, Base Palau contra Llerona, la Llagosta i Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà, Vall, i la Torreta, Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
5: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de carencias que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
4: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
5: Un CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
4: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any, es van atendre 54.000 infants.
6: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
4: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
7: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
4: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEDIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEDIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
8: L'Israel ara té 3 anys, però va estar test pel CEDIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar test perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació, llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió, i bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
4: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEDIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEDIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
9: Oïd mortales el grito sagrado.
10: Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola.
9: En defensa de la libertad.
10: Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Confirmat? M'han robat el mòbil.
9: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
8: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
9: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
8: Tens raó.
10: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
12: Diumenge 11 d'octubre, Escènica Familiar ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins del cicle La mirada dels altres.
13: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
14: Dius que és tot culpa teva.
13: El dijous 8 d'octubre de 4 a 5 de la tarda al Casal Sant Jordi.
14: I ell està fet aquella nit.
13: Més informació al mateix casal o al 93-562-2638.

0: La Carla va veure aquest anunci i el va compartir amb el grup de la uni. La Júlia amb la seva germana Laura. Ella amb la parella, l'Edu, que el va reenviar al grup de la família. Això va fer que la Carme i el Josep es vacunessin contra la grip i la Covid i reduïssin el risc de contagi de la Mercè i d'en Manel. Quan et vacunes contra la grip i la Covid, et protegeixes a tu i als més vulnerables. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a BancSang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 7 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrirem el nostre informatiu avui parlant del govern per atac que congelarà impostos i taxes de cara al 2027. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquest dimecres té en convocat una vaga conjunta de serveis socials a la que s'han sumat també les treballadores municipals. Dues darreres entrevistes trimestrals amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Ahir vam poder escoltar l'entrevista amb Jordi Seguer, portaveu de Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, i aquesta tarda escoltarem la darrera de les entrevistes amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia. Avui ens parlarà d'aquest 7 d'octubre que celebrarem Sant Jordi. I sí, no m'he begut l'enteniment, ni molt menys, sinó que hem de recordar el dia que Catalunya va celebrar Sant Jordi, sí, sí, un 7 d'octubre. En sabrem per què. Serà l'apunt a la curiositat d'aquesta jornada, a la part final del nostre informatiu, i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Tres a Parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
2: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, o un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarxa i de negociació amb les forces polítiques.
1: Els pressupostos estan previstos que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï, precisament com escoltàvem, una ronda de converses amb la resta de grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de baratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca.

0: També es mantindran les tarifes actuals en d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: Comissions Obreres i UGT han convocat a una vaga coincidint amb el Dia Internacional del Treball Digne, la primera vaga conjunta dels serveis socials. Les treballadores del sector estan cridades a secundar aquesta mobilització aquest matí de dimecres al Parc de la Ciutadella. Els sindicats denuncien les condicions laborals i salarials del sector i reclamen que les professionals dels serveis socials deixin de ser considerades treballadores de segona. Recorden que aquests serveis són essencials per garantir les cures, l'acompanyament i la protecció de col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb discapacitat o les persones amb problemes de salut mental. Entre els motius de la vaga, els sindicats assenyalen la precarietat laboral, la manca de plantilles i el bloqueig de la negociació col·lectiva. Les reivindicacions passen per concretar i signar l'acord marc que ha de permetre fixar els salaris i equiparar-los plenament avançant de l'any 2030. També reclamen ampliar-ne la cobertura a tots els subsectors i defensar un model públic de serveis socials amb unes condicions laborals i salarials dignes. Les treballadores de serveis socials a l'Ajuntament de Parets també s'han sumat a aquesta aturada i ens han fet saber els motius. Se'n reivindiquen més recursos i professionals per garantir una atenció digna i de qualitat a les persones usuàries, demanen unes ràtios adequades que permetin oferir un acompanyament individualitzat i respondre a les necessitats de cada persona, i defensen uns serveis socials públics i de qualitat que posin les persones i les seves necessitats al centre d'atenció.
1: Notícies.
0: Dues darreres entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. Aquest passat dimarts van parlar amb el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, i la darrera de les entrevistes és aquest dimecres 7 d'octubre amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu l'endemà, fem un petit resum dels 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, parlava del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat per ser a la darrera sessió plenària. Ara Parets pel Canvi afirmava que només s'ha executat un 13% de les inversions que s'havien de fer.
2: Ho hem dit, nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerres, que ara estan a l'oposició. I malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de nou regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat, i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbarat i Escusells.
0: Un altre dels temes que van sorgir durant l'entrevista va ser les obres de l'Institut del futur Institut Escola. A finals del mes de setembre van començar ja les obres d'aquest futur Institut Escola amb les adequacions del clavegram, que són les primeres feines que s'estan duent a terme. El mateix regidor d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, parlava d'aquest tema que va començar a gestar-se quan el seu grup estava al govern.
2: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegueram, també de l'aigua, i esperem que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia, i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres hi hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre, i malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar.
0: Seguer parlava de la relació actual amb l'equip de govern. Hi ha més escolta i més enteniment en les propostes presentades pel seu grup municipal.
2: Nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de Tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I sobretot el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que hagin d'anar a d'altres municipis.
0: El regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Jordi Seguer, ens parlava de la campanya a peu de carrer, trepitjant els carrers del nostre municipi, escoltant veïns i veïnes i traslladant les seves demandes de millora al govern municipal.
2: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals del 2027, i d'altres intenten, sobretot, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana.
0: Aprofitem per parlar d'aquesta campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, amb una nova visita aquesta setmana. Serà aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 17 hores de les 5 de la tarda a la zona del barri de la Petita Andorra i l'estació. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al carrer Àngel Guimerà, com també ens en parla el mateix Jordi Seguer.
3: El punt de trobada serà al carrer Àngel Guimerà, i des d'allà qualsevol persona que vulgui, veí o veïna, o alguna persona interessada, doncs es podrà afegir en aquesta passejada de barri que fem dins de la campanya a peu de carrer. I també ja vam estar darrerament també a l'estació, al carrer de la Sardana i Can Roure, i en aquesta ocasió tornem a repetir aquesta visita, sobretot per posar-nos al dia i per actualitzar totes les queixes referents als efectes que té en la mobilitat i d'altres aspectes el que són les obres de construcció de la nova estació de tren. Recordem que el pont de l'Avinguda Catalunya continua tallat, i també altres conseqüències, no?, i molèsties, com són les obres de la doble via de la línia R3, amb les afectacions que, per exemple, té en el talús que dona al carrer Àngel Guimerà o també al carrer de la Sardana, que en aquests últims dies, a causa de les pluges, també ha tingut algun que altre despreniment. Volem, doncs, parlar novament amb els veïns i veïnes, traslladar tot el que són aquestes queixes i, sobretot, explicar totes les accions que portem a terme davant de DIF per part del grup municipal d'Ara Parets pel Canvi.
0: Les visites del govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i veïnes de Parets repartits en diferents barris del municipi. Aquest dimecres, per cert, acabem amb el cicle de converses amb els portaveus de tots els grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. És el torn de l'alcalde del municipi, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista s'aborden els temes de l'actualitat local i el temes d'interès que cada grup vol destacar. Recordeu que podeu tornar a escoltar les entrevistes a través del nostre web www.rap107.fm.
1: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Aquest pròxim dissabte, en 10 d'octubre, a partir de 11:45 del matí i fins les 2 de la tarda, a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample, el grup local L'Alabai farà un concert per donar suport a la salut mental, organitzat per l'associació Suficientment. Aquesta associació és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiars. Neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i també les seves famílies. La cantant de la formació Lola Bahí, Noé Ruiz, ens recomanava no faltar a la cita d'aquest dissabte al matí.
4: Hola a todos, soy Noé Ruiz, la cantante de Lullaby, y me paso por aquí para contaros que este sábado 10 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, vamos a estar en la Plaza Doctor Trueta de Parets, apoyando a la asociación Suficientment por la salud mental. Vamos a hacer un concierto súper chulo y nos encantaría poder contar con vosotros para pasar un rato increíble y poder entre todos apoyar a la asociación. Así que esperamos poder veros por ahí. Un beso.
0: El concert de Lullaby d'aquest dissabte l'organitza l'associació Suficientment, que recordem té la seva seu al centre cívic de Camp Antiquet a la veïna població de Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària. Treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets, Lullaby, col·laboraran amb ells aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 del matí a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb un concert que és obert i gratuït per a tota la ciutadania.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de Pimec, que estima amb més de 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial viscut en aquests últims dies a la nostra comarca, al Vallès Oriental. Segons una enquesta de l'entitat, el teixit empresarial de la comarca constata que el 85% de les empreses consultades ha patit afectacions directes o indirectes pel temporal i 7 de cada 10 afectades han tingut persones treballadores que no han pogut arribar a la seva feina. L'impacte ha estat més intens a Granollers, on el 66,7% de les empreses afectades ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc i el 93,3% ha hagut d'aturar o reduir la seva activitat. Pimec Vallès Oriental estima que aquests aiguats produïts els darrers dies han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros sobre el teixit empresarial de la nostra comarca, segons les estimacions elaborades per l'Observatori de la PIME de Catalunya. L'entitat ha elaborat una enquesta a les empreses del Vallès Oriental que ha recollit més de 200 respostes amb l'objectiu de conèixer quina ha estat l'afectació del temporal i que mostra un impacte molt generalitzat en l'activitat empresarial. Segons aquests resultats, com us dèiem, el 85% de les empreses de la comarca que han respost declara haver-se vist afectada pels aiguats, un 45% de manera directa i un altre 40% de manera indirecta. A partir de l'enquesta, Pimec constata que un 70,6% ha tingut problemes d'accés o de mobilitat i el mateix percentatge ha tingut persones treballadores que no han pogut arribar al seu lloc de treball. El 73,5% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat. Un 33,8% ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc. Un 32,4% ha tingut problemes amb proveïdors o amb la logística. I un 23,5% ha patit cancel·lacions de comandes, serveis o de reserves. En termes econòmics, dels 55 milions d'euros, l'entitat estima que l'impacte és de 19 milions d'euros en danys materials que afecten unes 1.260 empreses, 16,8 milions d'activitat que no es podrà recuperar, 16,6 milions en salaris corresponents a unes 630.000 hores no treballades i 3,4 milions en altres costos extraordinaris com tasques de neteja, retirada de residus o sobrecostos logístics. L'afectació econòmica a la comarca representa el 0,32% del PIB anual del Vallès Oriental, l'equivalent a 0,8 jornades de producció de la comarca i una mitjana d'uns 6.400 euros per empresa afectada. Segons aquests resultats, les empreses afectades han recorregut principalment principalment al teletreball, amb un 39,7%, al permís climàtic o a absències justificades, amb un 38,2%, i a la flexibilitat horària, amb un 26,5%. Pimec considera especialment rellevant que més d'una tercera part de les empreses afectades, el 35,3%, assenyali com a principal dificultat assumir l'impacte econòmic de les hores no treballades. A més, el 36,8% ha tingut dificultats per aplicar el permís climàtic o per a gestionar les absències, i una de cada cinc empreses, un 20,6%, afirma que no disposa de prou informació sobre com s'aplica. L'impacte ha estat especialment intens a Granollers, on Pimec estima un cost per a les empreses de 18,2 milions d'euros, amb una forquilla d'entre el 10,7 i el 28,5 milions. Aquesta xifra representa aproximadament el 0,58% del PIB anual de la ciutat i equival a uns 9.000 euros per empresa afectada. Segons els resultats parcials de l'enquesta, el 88,2% de les empreses consultades a Granollers s'ha vist afectat pels aiguats i el 64,7% ho ha estat de manera directa, gairebé 20 punts per sobre del 45% registrat en el conjunt del Vallès Oriental. Entre les empreses afectades, dues de cada tres han patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, mentre que el 93,3% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat. Pimec calcula que unes 470 empreses de Granollers, aproximadament una de cada cinc, han patit danys materials, mentre que l'afectació sobre l'activitat s'ha traduït en la pèrdua de prop de 190.000 hores de treball. A més, el 26,7% de les empreses afectades encara, a dia d'avui, no ha recuperat completament la seva normalitat i preveu mantenir aquesta situació durant uns dies o fins i tot algunes empreses setmanes. Del total de l'impacte estimat, 7,1 milions corresponen a materials, a danys materials, mentre que l'aturada de l'activitat representa uns altres 10 milions d'euros entre salaris pagats sense producció i vendes que no es poden recuperar. Ajuts directes a les pimes proporcionats als danys és el que es demana davant aquesta magnitud de l'impacte. Doncs es reclama reforçar aquests ajuts directes a les pimes i a les persones autònomes afectades en considerar insuficients els 5 milions d'euros previstos pel govern per al conjunt de Catalunya, davant dels 18,9 milions de danys materials estimats només al Vallès Oriental. L'organització empresarial insisteix que els ajuts siguin proporcionals als danys i de tramitació àgil, que es garanteixi liquiditat a les empreses, que es prioritzi el restabliment dels accessos, infraestructures i subministraments i que s'accelerin els peritatges i el pagament de les indemnitzacions. Així mateix demana establir un mecanisme de compensació per a les pimes pel cost del permís climàtic que l'entitat xifra amb 16,6 milions d'euros al Vallès Oriental i també clarificar-ne els criteris d'aplicació. Finalment, demana que els municipis més afectats de la comarca siguin declarats zones catastròfiques amb l'objectiu d'agilitzar l'activació de mesures extraordinàries de suport a les empreses i professionals autònoms i facilitar així la recuperació, quan abans millor, de l'activitat econòmica de les mateixes. I seguim parlant del Vallès Oriental i de feina. En aquest cas, setembre ha tancat amb una lleugera baixada de l'atur a la nostra comarca. L'atur ha disminuït en 191 persones respecte al mes d'agost, tot i que el descens és menys intens que el registrat en els mesos de setembre dels darrers anys, segons l'avanç mensual elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. El setembre d'aquest 2026 ha posat fi a tres mesos consecutius d'augment de l'atur a la comarca, després del notable increment registrat durant l'agost. El Vallès Oriental registra 17.712 persones en situació d'atur, una xifra que representa un descens mensual del 1,07% i que equival a 191 persones menys que el mes anterior. Tradicionalment, el setembre acostuma a comportar una reducció de l'atur, especialment en els sectors vinculats als serveis i a l'inici del curs escolar. Tot i això, la disminució registrada enguany és menys intensa que la dels dos anys anteriors. tant el setembre de 2024 com el del 2025, van registrar descensos superiors al 2,5% respecte al mes precedent. En comparació amb el setembre del 25, la situació es manté pràcticament estable. La comarca compta actualment amb només 5 persones menys en situació d'atur que fa tot just un any, fet que representa una variació interanual del menys 0,03%. Després del repunt estacional que habitualment es produeix durant els mesos de juliol i agost, les xifres d'atur tornen a moderar-se a partir de setembre. Tot i que la tendència de fons continua sent favorable, amb nivells d'atur inferiors als d'anys enrere, tant a escala comarcal com catalana i també estatal, les dades d'aquest setembre mostren una evolució més moderada que la registrada en el mateix període dels darrers exercicis. La taxa provisional d'atur a la comarca se situa en el 7,83%,

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Hola, què tal? La tarda d'ahir dimarts sí que va estar una altra vegada moguda meteorològicament parlant, amb uns ruixats que es van iniciar per les Terres de l'Ebre i van provocar certes inundacions. Aquests ruixats poc a poc es van desplaçar per les comarques de Tarragona i també van afectar a bona part de les comarques de Barcelona i també de la Catalunya central. Al vespre van arribar aquí a Parets del Vallès i no van descarregar amb molta intensitat. De fet, tan sols vam recollir 3 litres per metre quadrat. Això sí, amb unes tempestes que van descarregar també a la ciutat de Barcelona amb molt aparell elèctric. La mínima ha estat de 17 graus i ahir la màxima va estar de 24 graus, o sigui, una jornada on la calor no va aparèixer. Avui ens hem despertat dimecres amb un ambient molt tapat, molta boira, molta humitat acumulada, ha fet doncs que ens despertéssim amb un cel ben carregat de núvols. Una vegada sortit el sol, el dia queda molt més tranquil. Sí que és cert que la tarda podrà tornar a augmentar la nuvolositat i no descartem algun ruixat esporàdic aïllat i que localment pugui descarregar amb molta intensitat també aquí a Parets del Vallès. Pel que fa a les temperatures, poques variacions i demà dijous serà una jornada amb el cel molt variable i també no descartem que al llarg de la tarda pugui augmentar la inestabilitat i tenir ruixats que també localment puguin descarregar amb intensitat. Tot plegat amb un lleuger de baixada de les temperatures i és que els propers dies notarem que la sensació de la tardor és ben viva, amb una màxima, per exemple, demà que rondarà aquí el poble de 20 a 22 graus. I amb els ulls posats ja de cara al cap de setmana, poc a poc l'estabilitat anirà guanyant terreny, sobretot el divendres, un ambient molt més assolellat, amb un cap de setmana, com diem, de molta estabilitat, això sí, amb unes temperatures de plena tardor. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
2: I acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, avui celebrant la festivitat d'aquest 7 d'octubre. Celebrem Sant Jordi. Doncs sí, com dèiem al principi de l'informatiu, no ens hem begut l'enteniment per festejar aquest 7 d'octubre, el dia que Catalunya, en el seu any, va celebrar Sant Jordi. Anem a parlar d'aquesta curiositat. Quan pensem en Sant Jordi, gairebé automàticament ens venen al cap roses, llibres, carrers plens de paradetes i una Catalunya convertida en una gran festa literària. I sobretot, com no pot ser d'una altra manera, no pensem pas en el 7 d'octubre. La data que ens ve al cap és el 23 d'abril. Tanmateix, la història de la Diada del Llibre té un capítol sorprenent que poca gent coneix i que nosaltres volem compartir. Abans que Sant Jordi es convertís en la gran festa del llibre i de la rosa del 23 d'abril, Catalunya va celebrar una festa dedicada als llibres. I era el mes d'octubre. I el dia, avui, 7 d'octubre. Va ser el 7 d'octubre del 1927, quan Barcelona va viure una primera celebració, que seria el precedent directe de l'actual Diada del Llibre. L'impulsor d'aquesta iniciativa va ser l'escriptor i editor valencià en Vicent Clavel i Andrés, establert a Barcelona. La primera celebració es va situar a l'octubre, perquè la iniciativa tenia, inicialment, una clara vocació de promoció del llibre i de la lectura. No es va triar el tradicional 23 d'abril en aquell moment inicial, sinó que es va fixar el 7 d'octubre sota la creença, errònia, però estesa aleshores, que en aquella data havia nascut en Miguel de Cervantes, una figura central de la literatura en llengua castellana. Per tant, encara no existia la fórmula que avui coneixem també, Sant Jordi, roses, llibres i, com no, 23 d'abril. La festa, però, va tenir continuïtat i aviat es va veure que calia buscar una data que tingués més força simbòlica. Tanmateix, aquella primera gran revetlla literària d'octubre va tenir una vida força efímera. Per aquesta raó, pocs anys després, i concretament l'any 1929, i coincidint amb l'Exposició Internacional de Barcelona, el sector va demanar traslladar la festivitat al 23 d'abril per aprofitar el bon temps i fer coincidir la diada amb la festivitat litúrgica del patró. El 23 d'abril ja era una data molt especial en la tradició catalana perquè era la festivitat de Sant Jordi, el patró de Catalunya. Per tant, unir la festa tradicional amb la promoció de la literatura va crear una combinació extraordinàriament potent i a poc la rosa es va convertir també en un dels grans símbols d'aquesta jornada. D'aquesta manera, una celebració que havia començat com una iniciativa per fomentar

0: La venda de llibres va acabar transformant-se en una de les tradicions catalanes més estimades. Amb el pas dels anys, Sant Jordi va anar molt més enllà de Barcelona. La tradició es va estendre per tot Catalunya i el 23 d'abril es va convertir en un dia en què llibres i roses comparteixen protagonisme als carrers, places i als pobles del país. A més, la dimensió literària de la jornada va acabar traspassant fronteres catalanes. L'any 1995, la UNESCO va proclamar el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor, una data que va contribuir a donar projecció internacional a una celebració que a Catalunya ja feia dècades que formava part de la vida quotidiana. Per tant, quan cada 23 d'abril sortim al carrer per comprar un llibre o regalar una rosa, podem recordar una petita curiositat històrica. La primera festa del llibre de Catalunya no es va celebrar pas per Sant Jordi, sinó, recordeu, el 7 d'octubre. Aquella jornada de l'any 1927 va ser el primer pas d'un camí llarg que només 2 anys després trobaria la seva data definitiva. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquella festa literària d'octubre acabaria convertint-se en el Sant Jordi que avui dia coneixem. En conclusió, allò que va començar com un experiment de tardor va acabar servint de germen perfecte de la festa que avui coneixem. En darrer lloc, cal recordar que aquella anomalia d'octubre va demostrar la fam de cultura que tenia el país aleshores, pavimentant el camí perquè Sant Jordi es convertís anys més tard en la festa col·lectiva i global que enamora a tot el món. I potser aquesta és una de les curiositats més boniques de la nostra història cultural, una festa que va néixer a la tardor i que va acabar convertint la primavera catalana en una celebració mundial del llibre i la cultura, Sant Jordi.
1: Cada dia a la 1 de la tarda, Notícies Migdia, i a 8:15 del vespre, Notícies Vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: I amb l'apunt del dia, amb aquesta curiositat que potser no coneixíeu, acabem el nostre punt i final, acabem així el nostre informatiu corresponent a aquest dimecres 7 d'octubre de 2026. Gràcies, com sempre, per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Com vam dir, la majoria de partits es va suspendre, la majoria de competicions esportives. És el cas del Club Bàsquet Parets, que va suspendre els seus partits, tant els sèniors com molts dels partits a partir del migdia, de dissabte. Com dèiem, es va suspendre els partits de bàsquet i molts altres esports. Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets, ja ho veia clar, que dissabte al matí se suspendrien molts partits. Això és el que ens deia Xavier.
2: Doncs dissabte ja al matí, escoltant la ràdio, personalment vaig observar que es plantejava un episodi complicat i en aquest cas, tant, per exemple, en el grup de pares del meu fill, ja vaig avisar que era difícil que juguéssim diumenge, i després en el club doncs vaig passar ja un WhatsApp en el grup d'entrenadors dient que tothom estigués a l'aguait perquè es presentava un dia difícil. El dissabte matí, amb normalitat, vam poder fer els partits. Jo vaig estar gairebé tot el matí al pavelló.
1: Però al migdia ja es va saber que es va fer l'avís de protecció civil. En principi es pensava que seria a partir de les 8 del vespre, però al final la Federació Catalana va suspendre la franja de 4:45 de la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, sobretot també per evitar desplaçaments.
2: I al migdia, doncs, bueno, al final jo jugava la tarda amb el sènior i vam anar cap a casa, i al migdia és quan fan l'avís de protecció civil. I, per exemple, doncs, com l'avís era a partir de les 8 de la nit, doncs pensàvem que els partits de les 5:30, per exemple, 5:30 jugàvem al sènior masculí, doncs es podria fer el partit amb normalitat, però va saltar el comunicat de la Federació Catalana que suspenien des de les franges justament de 5:45 de la tarda. Nosaltres estàvem acabat d'arribar a pavelló. En el cas del sènior masculí estaven les dues àrbitres que ens havien de pitar, que em van sol·licitar accedir a pista. S'estava jugant el partit del nostre júnior, que entrena el Didac, i aquest s'estava desenvolupant d'una forma gairebé normal. Només hi havia la gotera, que el delegat doncs anava passant la mopa cada vegada que es podia i s'aturava el joc. I justament quan estàvem allà, doncs ja òbviament amb l'avís de la federació, ja sabíem que no anàvem a jugar.
1: En aquest cas, ara cal reprogramar els partits, sobretot pel que fa a les instal·lacions, perquè les instal·lacions aquí a Parets estan atapeïdes. Això és el que ens diu Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets.
2: En aquest cas, doncs, amb els jugadors ja els vaig dir que podien marxar si volguessin. I ara doncs queda el tema de reprogramar tots aquests partits, que no és fàcil, no és fàcil, ni els que juguem fora, ni els que juguem a casa, perquè un cop comença la temporada, les instal·lacions municipals comencen a estar tapaïdes, i ara doncs cada partit serà una negociació, primer previ consulta al servei d'esports de quines franges en els caps de setmana ens queden lliures per encabir aquests partits, i haurem de començar a veure com reprogramem tots aquests partits, tant a casa com a fora, de tots els nostres equips que no vam poder jugar. Entre moltes possibilitats, doncs, que hi hagin dobles jornades en algun cap de setmana i juguis dissabte i diumenge, en la qual ara ja és feina d'ocellet, no? d'anar molt al detall a cada cas i intentar reprogramar totes aquestes activitats que no s'han pogut fer. I avui, que segueix plovent i que tenim aquestes alertes, doncs veure si podrem entrenar, no podrem entrenar i en quines condicions, però sobretot al final el que més importa és que no hagi passat res, òbviament. Jo ahir al matí passava missatge a la Junta, missatge al grup d'entrenadores i entrenadors de que tothom estigués bé, si tothom havia pogut tornar dissabte, els que estaven desplaçats, per exemple, les nostres sèniors femenines jugaven a Barcelona a la mateixa hora que el sènior masculí, i per sort tothom va poder tornar sense problemes. Al final el que més importa és això. I res, ara serà treballar per reprogramar totes les activitats i intentar tornar a la normalitat.
0: Notícies.

Messi.

0: RAC 107. Notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda, i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
2: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
3: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
3: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult. La cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
2: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
3: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
3: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sants, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult. La cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.
0: RAC 107, notícies.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
2: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
3: Diumenge 11 d'octubre, Escènica Familiar ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins el cicle La mirada dels altres.
0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
4: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
5: Dius que és tot culpa teva.
4: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
5: I ells, de fet, aquella nit...
4: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroja pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
8: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
9: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
10: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.
11: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.
8: Cada tarda, de 6 a 6:45... Escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
12: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:45 del migdia.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals. Avui amb Jordi Seguer, d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana. Aquí saludem. Benvingut, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació, novament.
1: Bé, volia començar, Jordi Seguer, precisament per el que hem viscut aquests dies. Cap de setmana, ahir dilluns, aquest episodi meteorològicament tan dolent.
2: Doncs sí, m'agradaria començar sobretot l'entrevista donant un agraïment a totes les forces, els cossos d'emergència, de seguretat local, tant Protecció Civil com també Policia Local, com la resta de cossos d'emergència del país, sobretot per la feina feta en aquests últims dies. Bàsicament, el cap de setmana a Parets no hem de lamentar víctimes mortals, com per exemple sí que ha passat en el municipi de Montornès, però això no ha de treure pas el mèrit i de la feina, no?, que sempre estan al peu del canó aquests cossos de seguretat. És digne destacar també que al nostre municipi, doncs, pràcticament entre la matinada de dissabte i diumenge i fins a aquest dilluns vam superar els 150 litres per metre quadrat de pluja, que no estem acostumats, i tot i que no hem tingut incidents massa greus, sí que hi ha hagut efectes considerables, no? Per exemple, en els nostres equipaments municipals hem pogut veure, no?, com, per exemple, aquest dilluns en què es van suspendre les classes, però moltes aules estaven negades, per exemple, d'aigua a causa també de degotalls en les cobertes de les tres escoles bressols municipals, o, per exemple, el que ha passat en el Talús, on s'estan construint les dues vies de tren en el carrer Àngel Guimarà i la Sardana, a la zona de l'Eixample, no? El que ja dèiem en el seu moment, i vam denunciar, sobretot, que DIF no ha acabat complint el seu compromís de tirar endavant el projecte original de doble Talús i del mur, ha fet que, de moment, ja hem tingut aquest primer despreniment, no? I en quant a les escoles bressol municipals, es posa de manifest el que venim denunciant des de fa temps, perquè això no ve de fa 6 mesos, sinó que ja fa anys que el govern municipal no inverteix, sobretot en el manteniment dels nostres equipaments municipals. És un govern municipal que jo puc entendre, que electoralment li dona més rèdit sempre inaugurar no una piscina descoberta o inaugurar, invertir 1 milió d'euros en el que va ser el passeig fluvial, i després el que fa és arraconar el que són altres inversions prioritàries, com són les escoles bressol municipals. A dia d'avui, sense entrar, perquè no m'agradaria fer cap mena de demagògia al respecte, no?, perquè ara ha plogut, perquè segurament la necessitat existiria igual, però ara s'ha posat de manifest, quan passen aquestes coses, que hem d'invertir molt més en el manteniment, i segurament ara que es parla molt de col·locar aerotèrmia o de climatització a les aules, potser abans de pensar en aquesta inversió aconseguim el mínim, no? És que a les aules no hi entri aigua, sobretot en aquestes cobertes, que ja fa anys que es parla d'un contracte de manteniment a les cobertes als centres educatius, i aquest contracte o aquesta actuació no s'ha dut a terme, malgrat que, per exemple, en el que va ser el pressupost del 2025, només es va gastar el 50% de la partida de manteniment d'edificis i van sobrar fins a 150.000 euros. Per tant, amb aquests 150.000 euros s'haurien pogut fer moltes actuacions. Ara parlo de les escoles bressol municipals, però també de molts altres equipaments, com, per exemple, el mateix equipament on ens trobem avui ara mateix, com és l'edifici de Lluís Companys.
1: Una altra de les notícies d'ahir dilluns va ser la convocatòria d'eleccions generals, que tot just seran abans que les municipals, finalment. Què en pensa?
2: Doncs bé, les eleccions generals les tindrem el 29 de novembre. Estem ja en aquest cicle electoral que ens portarà després fins al 23 de maig. Quelcom semblant, el que va passar el 2023. Recordem que aleshores hi va haver eleccions municipals al maig i que Pedro Sánchez va avançar les eleccions generals i es van celebrar pràcticament en plena festa major d'estiu de Parets, el juliol, no? I en tot cas, jo la conclusió, i sobretot vull que quedi clar que aquesta és una opinió molt personal, no?, respecte a la convocatòria d'eleccions, que penso que la celebració d'aquests comicis el 29 de novembre demostren el fracàs de la política, no? Perquè al final anirem a una convocatòria electoral sense que les forces d'esquerres, de progrés, com s'han autonomenat, hagin resolt els problemes que tenim, no?, els ciutadans d'aquest país, no? Bàsicament ha estat, i ho hem dit també des d'Esquerra Republicana de Catalunya, no?, una posada en escena, molt de màrqueting, però ha estat la incapacitat de tirar endavant mesures efectives per resoldre el problema de l'habitatge. Un problema de l'habitatge que no ve de no poder aprovar uns decrets, perquè evidentment que aquests problemes no es resolien amb aquests decrets, sinó que aquí ve de fa molts anys, concretament en els últims 8 anys, Pedro Sánchez, el PSOE i la gran coalició amb Sumar no ha estat a l'altura del que li demanaven els electors d'Esquerres. Nosaltres hem estat molt crítics, sobretot amb la gestió, malgrat que, evidentment, sempre posarem entre l'esquerra i la dreta per les polítiques de donar suport a l'esquerra, i penso que en Gabriel Rufián a Madrid, no, per part d'Esquerra Republicana, ho ha demostrat i sempre ha estat en el cantó on hem de ser, no, al costat de la classe treballadora i també de la classe mitjana, però en aquest cas la situació a la que ens aboca, no, és pràcticament ens deixant mans d'un pròxim govern del PP i també de Vox, no? Pedro Sánchez el que voldrà és salvar-se, bàsicament, salvar el seu partit, i anirem precisament a una convocatòria electoral sense resoldre aquesta problemàtica i, a més, amb moltes situacions, no?, que en el cas de Catalunya doncs ens deixa molts compromisos que no es portaran a la pràctica. Per tant, no tindrem el nou finançament que estava pactat, no tindrem el traspàs de Rodalies, no tindrem moltes de les millores, i això ens aboca doncs a un pròxim govern en què pels catalans i les catalanes el futur no és massa esperançador. En tot cas, és Esquerra Republicana, com sempre, nosaltres apostarem per què és el progrés, per avançar i per millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, perquè de ben segur que si durant aquest temps hem aconseguit alguna cosa per Catalunya ha estat gràcies a la influència d'Esquerra Republicana i no pas de tota la resta de forces polítiques que representa que són d'obediència catalana. Jo faig una crítica bastant dura, no?, cap al paper que ha fet Pedro Sánchez, però també faig una crítica cap al paper que ha fet Junts per Catalunya, perquè, evidentment, no té tota la culpa Junts per Catalunya en aquest desenllaç final, però penso que en situacions com les que ens trobem calia segurament una mica més de responsabilitat, no?, en el moment històric en el que ens trobem i, sobretot,

0: els dos extrems, malauradament, que ens abocarà en aquesta convocatòria electoral.
1: Tornem a la política municipal. L'últim ple, van haver diversos punts. No sé què em pensa de l'últim ple i, sobretot, del tema del punt del compte general.
0: Ho hem dit, eh? Nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerres, que ara estan a l'oposició. I, malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de 9 regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbrat i Escusells, la compra d'habitatge social, el tapat de contenidors, la millora de camins, l'adequació de serveis municipals, els punts de càrrega de vehicles elèctrics i, per exemple, el grau d'execució en qüestions com ara el mobiliari urbà de parcs i jardins tenen un 7%, millora de places un 18% o l'enllumenat un 7%. Evidentment que no és un problema únicament de que una inversió s'executi tard o malament. Nosaltres pensem que en aquest cas un pressupost ha de ser una eina de planificació més realista i que ha d'anar acompanyada d'una capacitat d'execució suficient. És quelcom que venim repetint des del principi d'aquest mandat. Seran 4 anys perduts per Parets, ho venim explicant des de fa molt de temps, són 4 anys perduts que ens deixaran un ajuntament amb una situació molt delicada el 23 de maig de l'any que ve. Pensem que la recepta passa, o almenys la defensem des d'ara Parets pel canvi, per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió municipal. Per tant, alguns ara s'han apuntat al carro de criticar la gestió en el govern on hi eren. Nosaltres sempre hem defensat que aquesta gestió no és eficient pràcticament des de l'inici d'aquest mandat. No hi ha hagut cap canvi de línia. I, en tot cas, nosaltres seguirem treballant. Evidentment que en aquestes qüestions en què puguem ser claus i, sobretot, ser responsables, doncs donarem suport al govern per tirar endavant el poble. No volem més paràlisi de la que ja hi ha, només faltaria, perquè ens falten 7 mesos per l'inici de la campanya electoral. Calculem que sobre el 6 de maig començarà la campanya electoral de municipals i, per tant, seguirem en aquesta mateixa línia, sense renunciar a la crítica, evidentment, i a la mala gestió, perquè una cosa no treu l'altra, evidentment.
1: Altres temes municipals, el nou institut.
0: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegram, també de l'aigua, i esperem que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres ja hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre. I, malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar i, sobretot, que l'aprofitin els alumnes de l'Institut, diríem, de la Sínia, no? Els que encara es mantinguin, no? Els que no hagin deixat l'ESO en aquell moment, i també, naturalment, els alumnes de l'Escola Lluís Piqué.
1: I també volia parlar de la residència.
0: Doncs sí, nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de Tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I sobretot el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que

0: hagin d'anar a d'altres municipis. Esperem que això s'acabi complint, però és la defensa que nosaltres fem davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i aquesta petició va ser avalada precisament a l'última Junta de Portaveus amb una moció que vam presentar, com també que la Generalitat de Catalunya aporti cada any una quantitat econòmica, una consignació pressupostària pel manteniment precisament d'aquesta residència centre de dia Pedra Serrada.
1: Altres temes, pròximes visites de barri.
0: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals del 2027, i d'altres intenten, sobretot, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana. Però m'agradaria recordar on hem estat des del mes de febrer d'aquest any 2026, perquè de vegades potser la gent es pensa que ara comencem la campanya. No, nosaltres no estem en campanya electoral, la campanya la farem a partir del 2027. Hem passat per Can Riera, pel Raval de les Monges, pel Camp de les Peces i la Sínia, pel barri de l'Escorxador i Coberta i Migdia, pel Sot d'en Barriques, per Can Berenguer, per l'Espai Central, vam estar fa pocs dies, també per la plaça Espanya, la Salut i Can Butxosa, pel barri Sardanet, per la Linera i pel camí del Busquet, i també hem estat a Can Roure. Per tant, visites intenses on recollim les preocupacions a la gent que hi viu, després algunes d'aquestes queixes les traslladem al govern i d'altres ens serveixen per elaborar el nostre programa electoral de cara a les municipals del 23 de maig del 2027. Pensem que és la millor manera de ser útils a la ciutadania, és a dir, de no bloquejar la situació de govern que tenim de 3 regidors o alcalde i 2 regidors, i pensem que és la manera d'incidir. I vull recordar que durant aquest temps, en aquests 6 mesos, hem incidit força precisament en el govern. Nosaltres, en aquest sentit, hem fet aportacions. Per exemple, en el darrer ple se'ns van acceptar 5 de les nostres 6 al·legacions per la nova ordenança animalista, no?, que ha aprovat l'Ajuntament per unanimitat. També vam donar suport en un pla per renovar el sistema de LEDs pràcticament tot l'enllumenat de Parets. Hem aconseguit que el passeig fluvial, bàsicament pel carrer de Víctor Català, doncs, tingui il·luminació. Esperem que s'executi aquest projecte, no?, d'il·luminació en el passeig fluvial que va des de les pistes de Petanca i fins al terme municipal de Lliçà de Vall. També hem aconseguit que s'ampliï l'horari, el calendari, bàsicament, d'obertura de la piscina descoberta, la piscina d'estiu de l'any que ve. Per tant, obrirà a principis de juny i tancarà a la Diada Nacional de Catalunya. És una de la demanda que van fer des d'ara Parets pel Canvi, que van traslladar en el darrer ple municipal i que el govern també ha acceptat, no? I ara també hem presentat les nostres propostes per poder tirar endavant la regulació de l'ordenança de via pública a l'apartat de les terrasses, no?, en millores, sobretot perquè no suposi una càrrega financera, més costos per la gent de la restauració, pels que són els responsables de bars, cafeteries i de restaurants. I per què ho fem, això? Doncs bàsicament perquè tenim aquesta incidència i perquè volem millorar la vida dels paretans i de les paretanes i de tots els col·lectius. Nosaltres ens oferim, en la situació actual, sortir de la situació de bloquejos, de parar-ho tot, i sobretot oferim els 7 vots que té ara Parets pel Canvi de seguir avançant en qüestions com aquestes, que pensem que són molt importants. Algunes formen part d'aquest paquet de 8 grans acords i d'altres que segurament, doncs, van sorgint en el dia a dia, perquè, en definitiva, nosaltres el que volem és sentir-nos útils, sobretot, i que els vots d'ara Parets pel Canvi, doncs, serveixin d'alguna cosa, no?
1: Recte final de l'entrevista, suposo que també ara hi hauran reunions, converses, tema pressupostos, no?, tema per l'any que ve.
0: Bé, a dia d'avui, pel que sabem, no s'ha fet cap convocatòria per part del govern municipal sobre pressupostos com també ordenances fiscals. Evidentment que aquesta iniciativa l'ha d'emprendre l'alcalde, no? L'alcalde Juzgado, i nosaltres, evidentment, que si se'ns convida a reunions per parlar d'aquests i d'altres temes, nosaltres, evidentment, que explicarem els nostres plantejaments. Falten aproximadament 7 mesos per acabar, no?, el mandat i per iniciar la campanya electoral, i pensem que en tot allò que puguem ajudar, sobretot, doncs hem d'intentar continuar amb aquesta dinàmica. Nosaltres ja vam descartar fa molt de temps que hi hagués una moció de censura. Penso que ara Parets pel Camp ha estat clar i nítid. A més, comptem amb l'aval de l'Assemblea de Militants. Per exemple, hi ha hagut reunions, només començar el nou curs polític, ens hem reunit amb el PSC, també amb Parets per la República Junts, també ens hem reunit amb el govern municipal, i sobretot en aquestes reunions hem traslladat el mateix, no? És a dir, que nosaltres volem mantenir el mateix posicionament, pressionant molt el govern, fiscalitzant-lo, obligar-lo a fer determinades coses que en el passat serien impensables, i sobretot fer que no es paralitzi més el municipi en aquests últims mesos que són claus. En quant a pressupost, a dia d'avui no hi ha cap mena de proposta. Evidentment que si hi haguessin propostes o qüestions concretes en què l'Ajuntament necessita tirar endavant modificacions, naturalment que en parlarem, sobretot per tirar-ho endavant, no? Hi ha qüestions que, per exemple, a banda del pressupost, que ens preocupen molt més. Per exemple, parlo del talús de l'Avinguda Verge de Montserrat, no? Pràcticament fa 10 mesos aquell despreniment, i hi ha un bloqueig amb Diputació de Barcelona per arribar a un acord, no? I arranjament. Nosaltres tenim contactes també amb el grup d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona i volem incidir. Pensem que qüestions com aquestes, no?, cal desencallar-les, sobretot i que no podem esperar el nou cicle electoral del maig del 2027 per arranjar aquestes situacions, i en tot cas nosaltres recolzarem el govern municipal en qüestions com aquestes. Evidentment que si fes falta una modificació de crèdit per arranjar el talús, evidentment que sempre comptaran amb els vots d'Ara Parets per Esquerra Republicana, com també en aquelles qüestions que siguin vitals, no?, i que no poden esperar, evidentment, a la constitució del nou ajuntament al juny del 2027, evidentment.
1: Els hem vist també preocupats, sobretot per totes les instal·lacions, però vam veure, per exemple, les instal·lacions esportives, entre elles el futbol.
0: El mateix. Mira, tu ara m'ho treus en aquest sentit. Pensem que amb el munt de canalla, no?, de nens i nenes que utilitzen el camp de futbol 7, podrem entrar si és un camp de futbol 7 reglamentari o no, però al final és una instal·lació que s'ha de millorar, i nosaltres, evidentment, pensem que hauria de ser prioritari, i en tot cas hem instat, emplacem el govern que prengui la iniciativa, que encarregui aquest projecte de construcció del nou camp, no?, de mesura reglamentàries, amb nova gespa, evidentment, i sobretot que no oblidi els vestidors, perquè hem fet visita als vestidors del camp de futbol i és lamentable la situació, veient com hi ha rajoles que cauen de les parets, com estan els serveis. És a dir, tenim un manteniment abandonat, no d'un any, sinó que això ja fa molts anys que no hi ha manteniment als nostres equipaments municipals, i aquesta desídia s'ha de resoldre, s'ha d'aturar, i evidentment que nosaltres, en el marge que tinguem, doncs prioritzarem abans de les eleccions municipals, i tenim clar que després de les eleccions, doncs, si ara Parets pel Canvi té l'alcaldia, i a més confiem que té una majoria àmplia, no?, una majoria forta després dels comicis, doncs prioritzarà qüestions com aquestes. I penso que, en tot cas, la nostra experiència de govern en el seu moment ja van demostrar que nosaltres apostàvem molt més pel manteniment d'equipaments i molt més per la via pública, que, per cert, és un dels aspectes on pensem nosaltres que cal fer una reestructuració bastant en profunditat, no?
1: Jordi Seguer, ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana. Moltes gràcies i fins una altra.
0: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: Notícies Vespre. Cada dia a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
3: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 7 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrirem el nostre informatiu avui parlant del govern per atac que congelarà impostos i taxes de cara al 2027. és un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
2: Aquest és el sumari de l'informatiu.
3: Aquest dimecres els comitès de Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga conjunta de serveis socials a la que s'han sumat també les treballadores municipals. Dues darreres entrevistes trimestrals amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Ahir vam poder escoltar l'entrevista amb Jordi Seguer, portaveu de Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, i aquesta tarda escoltarem la darrera de les entrevistes amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia. Avui ens parlarà d'aquest 7 d'octubre que celebrarem Sant Jordi. I sí, no m'he begut l'enteniment, ni molt menys, sinó que hem de recordar el dia que Catalunya va celebrar Sant Jordi, sí, sí, un 7 d'octubre. En sabrem per què. Serà l'apunt a la curiositat d'aquesta jornada, a la part final del nostre informatiu, i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, en Rosa Díaz. Comencem.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
3: El govern de Tres a Parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
4: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava del que s'estan encarint la vida per tots nosaltres, no?
3: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
4: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarra i de negociació amb les forces polítiques.
3: Els pressupostos estan previstos que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï, precisament com escoltàvem, una ronda de converses amb la resta de grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran als 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
2: RAP 107, serveis informatius.
3: Comissions Obreres i UGT han convocat a una vaga coincidint amb el Dia Internacional del Treball Digne, la primera vaga conjunta dels serveis socials. Les treballadores del sector estan cridades a secundar aquesta mobilització aquest matí de dimecres al Parc de la Ciutadella. Els sindicats denuncien les condicions laborals i salarials del sector i reclamen que les professionals dels serveis socials deixin de ser considerades treballadores de segona. Recorden que aquests serveis són essencials per garantir les cures, l'acompanyament i la protecció de col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb discapacitat o les persones amb problemes de salut mental. Entre els motius de la vaga, els sindicats assenyalen la precarietat laboral, la manca de plantilles i el bloqueig de la negociació col·lectiva. Les reivindicacions passen per concretar i signar l'acord marc que ha de permetre fixar els salaris i equiparar-los plenament abans de l'any 2030. També reclamen ampliar-ne la cobertura a tots els subsectors i defensar un model públic de serveis socials amb unes condicions laborals i salarials dignes. Les treballadores de serveis socials a l'Ajuntament de Parets també s'han sumat a aquesta aturada i ens han fet saber els motius. Ens reivindiquen més recursos i professionals per garantir una atenció digna i de qualitat a les persones usuàries, demanen unes ràtios adequades que permetin oferir un acompanyament individualitzat i respondre a les necessitats de cada persona, i defensen uns serveis socials públics i de qualitat que posin les persones i les seves necessitats al centre d'atenció.
2: Notícies.
3: Dues darreres entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. Aquest passat dimarts vam parlar amb el portaveu de la Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, i la darrera de les entrevistes és aquest dimecres 7 d'octubre amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu l'endemà, fem un petit resum dels 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, parlava del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat per ser a la darrera sessió plenària. Ara Parets pel Canvi afirmava que només s'ha executat un 13% de les inversions que s'havien de fer.
0: Ho hem dit, nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerres, que ara estan a l'oposició. I malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de nou regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat, i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbarat i Escusells.
3: Un altre dels temes que van sorgir durant l'entrevista va ser les obres de l'Institut, del futur Institut Escola. A finals del mes de setembre van començar ja les obres d'aquest futur Institut Escola amb les adequacions del clavegram, que són les primeres feines que s'estan duent a terme. El mateix regidor d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, parlava d'aquest tema que va començar a gestar-se quan el seu grup estava al govern.
0: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegram, també de l'aigua, i esperem de, que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres hi hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre i, malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar.
3: Seguer parlava de la relació actual amb l'equip de govern. Hi ha més escolta i més enteniment en les propostes presentades pel seu grup municipal.
0: Nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de les, totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de Tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I sobretot el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que hagin d'anar a d'altres municipis.
3: El regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Jordi Seguer, ens parlava de la campanya a peu de carrer, trepitjant els carrers del nostre municipi, escoltant veïns i veïnes i traslladant les seves demandes de millora al govern municipal.
0: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals del 2027, i d'altres intenten, sobretot, buscar, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana.
3: Aprofitem per parlar d'aquesta campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, amb una nova visita aquesta setmana. Serà aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 17 hores de les 5 de la tarda a la zona del barri de la Petita Andorra i l'estació. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al carrer Àngel Guimerà, com també ens en parla el mateix Jordi Seguer.
5: El punt de trobada serà al carrer Àngel Guimerà i des d'allà qualsevol persona que vulgui, veí o veïna, o alguna persona interessada, doncs es podrà afegir en aquesta passejada de barri que fem dins de la campanya a peu de carrer. I també ja vam estar darrerament, també a l'estació, al carrer de la Sardana i Can Roure, i en aquesta ocasió tornem a repetir aquesta visita, sobretot per posar-nos al dia i per actualitzar totes les queixes referents als efectes que té la mobilitat i d'altres aspectes el que són les obres de construcció de la nova estació de tren. Recordem que el pont de l'Avinguda Catalunya continua tallat, i també altres conseqüències, no?, i molèsties, com són les obres de la doble via de la línia R3, amb les afectacions que, per exemple, té en el talús que dona al carrer Àngel Guimerà o també al carrer de la Sardana, que en aquests últims dies, a causa de les pluges, també ha tingut algun que altre despreniment. Volem, doncs, parlar novament amb els veïns i veïnes, traslladar tot el que són aquestes queixes i, sobretot, explicar totes les accions que portem a terme davant de DIF per part del grup municipal d'Ara Parets pel Canvi.
3: Les visites del govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i veïnes de Parets repartits en diferents barris del municipi. Aquest dimecres, per cert, acabem amb el cicle de converses amb els portaveus de tots els grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. És el torn de l'alcalde del municipi, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista s'aborden els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Recordeu que podeu tornar a escoltar les entrevistes a través del nostre web www.rap107.fm.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
3: Aquest pròxim dissabte, en 10 d'octubre, a partir de 11:45 del matí i fins les 2 de la tarda, a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample, el grup local Lullaby farà un concert per donar suport a la salut mental, organitzat per l'associació Suficientment. Aquesta associació és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiars. Neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i també les seves famílies. La cantant de la formació Lullaby, Noé Ruiz, ens recomanava no faltar a la cita d'aquest dissabte al matí.
6: Hola a todos, soy Noé Ruiz, la cantante de Lullaby, y me paso por aquí para contaros que este sábado 10 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, vamos a estar en la Plaza Doctor Trueta de Parets, apoyando a la asociación Suficientment por la salud mental. Vamos a hacer un concierto súper chulo y nos encantaría poder contar con vosotros para pasar un rato increíble y poder entre todos apoyar a la asociación. Así que esperamos poder veros por ahí. Un beso.
3: El concert de Lullaby d'aquest dissabte l'organitza l'associació Suficientment, que recordem té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiquet a la veïna població de Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària. Treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets, Lullaby, col·laboraran amb ells aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 del matí a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb un concert que és obert i gratuït per a tota la ciutadania.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
3: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de Pimec, que estima a més de 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial viscut en aquests últims dies a la nostra comarca, al Vallès Oriental. Segons una enquesta de l'entitat, el teixit empresarial de la comarca constata que el 85% de les empreses consultades ha patit afectacions directes o indirectes pel temporal i 7 de cada 10 afectades han tingut persones treballadores que no han pogut arribar a la seva feina. L'impacte ha estat més intens a Granollers, on el 66,7% de les empreses afectades ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, i el 93,3% ha hagut d'aturar o reduir la seva activitat. Pimec Vallès Oriental estima que aquests aiguats produïts els darrers dies han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros sobre el teixit empresarial de la nostra comarca, segons les estimacions elaborades per l'Observatori de la Pime de Catalunya. L'entitat ha elaborat una enquesta a les empreses del Vallès Oriental que ha recollit més de 200 respostes amb l'objectiu de conèixer quina ha estat l'afectació del temporal i que mostra un impacte molt generalitzat en l'activitat empresarial. Segons aquests resultats, com us dèiem, el 85% de les empreses de la comarca que han respost declara haver-se vist afectada pels aiguats, un 45% de manera directa i un altre 40% de manera indirecta. A partir de l'enquesta, Pimec constata que un 70,6% ha tingut problemes d'accés o de mobilitat i el mateix percentatge ha tingut persones treballadores que no han pogut arribar al seu lloc de treball. El 73,5% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat, un 33,8% ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, un 32,4% ha tingut problemes amb proveïdors o amb la logística i un 23,5% ha patit cancel·lacions de comandes, serveis o de reserves. En termes econòmics, dels 55 milions d'euros, l'entitat estima que l'impacte és de 19 milions d'euros en danys materials que afecten unes 1.260 empreses, 16,8 milions d'activitat que no es podrà recuperar, 16,6 milions en salaris corresponents a unes 630.000 hores no treballades i 3,4 milions en altres costos extraordinaris com tasques de neteja, retirada de residus o sobrecostos logístics. L'afectació econòmica a la comarca representa el 0,32% del PIB anual del Vallès Oriental, l'equivalent a 0,8 jornades de producció producció de la comarca i una mitjana d'uns 6.400 euros per empresa afectada. Segons aquests resultats, les empreses afectades han recorregut principalment al teletreball, amb un 39,7%, al permís climàtic o a absències justificades, amb un 38,2%, i a la flexibilitat horària, amb un 26,5%. Pimec considera especialment rellevant que més d'una tercera part de les empreses afectades, el 35,3%, assenyali com a principal dificultat assumir l'impacte econòmic de les hores no treballades. A més, el 36,8% ha tingut dificultats per aplicar el permís climàtic o per a gestionar les absències, i una de cada cinc empreses, un 20,6%, afirma que no disposa de prou informació sobre com s'aplica. L'impacte ha estat especialment intens a Granollers, on Pimec estima un cost per a les empreses de 18,2 milions d'euros, amb una forquilla d'entre el 10,7 i el 28,5 milions. Aquesta xifra representa aproximadament el 0,58% del PIB anual de la ciutat i equival a uns 9.000 euros per empresa afectada. Segons els resultats parcials de l'enquesta, el 88,2% de les empreses consultades a Granollers s'ha vist afectat pels aiguats i el 64,7% ho ha estat de manera directa, gairebé 20 punts per sobre del 45% registrat en el conjunt del Vallès Oriental. Entre les empreses afectades, dues de cada tres han patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, mentre que el 93,3% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat. Pimec calcula que unes 470 empreses de Granollers, aproximadament una de cada cinc, han patit danys materials, mentre que l'afectació sobre l'activitat s'ha traduït en la pèrdua de prop de 190.000 hores de treball. A més, el 26,7% de les empreses afectades encara, a dia d'avui, no ha recuperat completament la seva normalitat i preveu mantenir aquesta situació durant uns dies o fins i tot algunes empreses setmanes. Del total de l'impacte estimat, 7,1 milions corresponen a materials, a danys materials, mentre que l'aturada de l'activitat representa uns altres 10 milions d'euros entre salaris pagats sense producció i vendes que no es poden recuperar. Ajuts directes a les pimes proporcionats als danys és el que es demana davant aquesta magnitud de l'impacte. Doncs es reclama reforçar aquests ajuts directes a les pimes i a les persones autònomes afectades en considerar insuficients els 5 milions d'euros previstos pel govern per al conjunt de Catalunya, davant dels 18,9 milions de danys materials estimats només al Vallès Oriental. L'organització empresarial insisteix que els ajuts siguin proporcionals als danys i de tramitació àgil, que es garanteixi liquiditat a les empreses, que es prioritzi el restabliment dels accessos, infraestructures i subministraments i que s'accelerin els peritatges i el pagament de les indemnitzacions. Així mateix demana establir un mecanisme de compensació per a les pimes pel cost del permís climàtic que l'entitat xifra amb 16,6 milions d'euros al Vallès Oriental i també clarificar-ne els criteris d'aplicació. Finalment, demana que els municipis més afectats de la comarca siguin declarats zones catastròfiques amb l'objectiu d'agilitzar l'activació de mesures extraordinàries de suport a les empreses i professionals autònoms i facilitar així la recuperació, quan abans millor, de l'activitat econòmica de les mateixes. I seguim parlant del Vallès Oriental i de feina. En aquest cas, setembre ha tancat amb una lleugera baixada de l'atur a la nostra comarca. L'atur ha disminuït en 191 persones respecte al mes d'agost, tot i que el descens és menys intens que el registrat en els mesos de setembre dels darrers anys, segons l'avanç mensual elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. El setembre d'aquest 2026 ha posat fi a 3 mesos consecutius d'augment de l'atur a la comarca, després del notable increment registrat durant l'agost. El Vallès Oriental registra 17.712 persones en situació d'atur, una xifra que representa un descens mensual del 1,07% i que equival a 191 persones menys que el mes anterior. Tradicionalment, el setembre acostuma a comportar una reducció de l'atur, especialment en els sectors vinculats als serveis i a l'inici del curs escolar. Tot i això, la disminució registrada enguany és menys intensa que la dels 2 anys anteriors. Tant el setembre de 2024 com el del 2025 van registrar descensos superiors al 2,5% respecte al mes precedent. En comparació amb el setembre del 25, la situació es manté pràcticament estable. La comarca compta actualment amb només 5 persones menys en situació d'atur que fa tot just un any, fet que representa una variació interanual del menys 0,03%. Després del repunt estacional que habitualment es produeix durant els mesos de juliol i agost, les xifres d'atur tornen a moderar-se a partir de setembre. Tot i que la tendència de fons continua sent favorable, amb nivells d'atur inferiors als d'anys enrere, tant a escala comarcal com catalana i també estatal, les dades d'aquest setembre mostren una evolució més moderada que la registrada en el mateix període dels darrers exercicis. La taxa provisional d'atur a la comarca se situa en el 7,83%, 0,34 punts percentuals per sota de la registrada durant l'agost. Pel que fa a l'evolució municipal, l'atur disminueix en 24 municipis de la comarca, Figaró-Montmany i Sant Feliu de Codines, que mantenen les mateixes xifres que el mes anterior, mentre que 12 municipis registren un augment de persones aturades. Entre aquests municipis en destaquen Martorelles, amb 19 persones més aturades, i Vallgorguina, amb 10 persones més aturades. També registren increments superiors al 4%, Santa Maria de Martorelles, Campins i Vilanova del Vallès.
7: El temps a RAC 107 FM.
8: Hola, què tal? La tarda d'ahir dimarts sí que va estar una altra vegada moguda meteorològicament parlant, amb uns ruixats que es van iniciar per les Terres de l'Ebre i van provocar certes inundacions. Aquests ruixats a poc a poc es van desplaçar per les comarques de Tarragona i també van afectar a bona part de les comarques de Barcelona i també de la Catalunya central. Al vespre van arribar aquí a Parets del Vallès i no van descarregar molta intensitat. De fet, tan sols vam recollir 3 litres per metre quadrat. Això sí, amb unes tempestes que van descarregar també a la ciutat de Barcelona amb molt aparell elèctric. La mínima ha estat de 17 graus i ahir la màxima va estar de 24 graus, o sigui, una jornada on la calor no va aparèixer. Avui ens hem despertat dimecres amb un ambient molt tapat, molta boira, molta humitat acumulada, ha fet doncs que ens despertéssim amb un cel ben carregat de núvols. Una vegada sortit el sol, el dia queda molt més tranquil. Sí que és cert que la tarda podrà tornar a augmentar la nuvolositat i no descartem algun ruixat esporàdic aïllat i que localment pugui descarregar amb molta intensitat també aquí a Parets del Vallès. Pel que fa a les temperatures, poques variacions i demà dijous serà una jornada amb el cel molt variable i també no descartem que al llarg de la tarda pugui augmentar la inestabilitat i tenir ruixats que també localment puguin descarregar amb intensitat. Tot plegat amb un lleuger de baixada de les temperatures i és que els propers dies notarem que la sensació de tardor és ben viva, amb una màxima, per exemple, demà que rondarà aquí el poble de 20 a 22 graus. I amb els ulls posats ja de cara al cap de setmana, poc a poc l'estabilitat anirà guanyant terreny, sobretot el divendres, un ambient molt més assolellat, amb un cap de setmana, com diem, de molta estabilitat, això sí, amb unes temperatures de plena tardor. Ho anirem seguint aquí a RAC107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
7: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
3: I acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada. Avui celebrant la festivitat d'aquest 7 d'octubre. Celebrem Sant Jordi. Doncs sí, com dèiem al principi de l'informatiu, no ens hem begut l'enteniment per festejar aquest 7 d'octubre, el dia que Catalunya, en el seu any, va celebrar Sant Jordi. Anem a parlar d'aquesta curiositat. Quan pensem en Sant Jordi, gairebé automàticament ens venen al cap roses, llibres, carrers plens de paradetes i una Catalunya convertida en una gran festa literària. I sobretot, com no pot ser d'una altra manera, no pensem pas en el 7 d'octubre. La data que ens ve al cap és el 23 d'abril. Tanmateix, la història de la Diada del Llibre té un capítol sorprenent que poca gent coneix i que nosaltres volem compartir. Abans que Sant Jordi es convertís en la gran festa del llibre i de la rosa del 23 d'abril, Catalunya va celebrar una festa dedicada als llibres. I era el mes d'octubre. I el dia, avui, 7 d'octubre. Va ser el 7 d'octubre del 1927, quan Barcelona va viure una primera celebració, que seria el precedent directe de l'actual Diada del Llibre. L'impulsor d'aquesta iniciativa va ser l'escriptor i editor valencià en Vicent Clavel i Andrés, establert a Barcelona. La primera celebració es va situar a l'octubre, perquè la iniciativa tenia, inicialment, una clara vocació de promoció del llibre i de la lectura. no es va triar el tradicional 23 d'abril en aquell moment inicial, sinó que es va fixar el 7 d'octubre sota la creença, errònia, però estesa aleshores, que en aquella data havia nascut en Miguel de Cervantes, una figura central de la literatura en llengua castellana. Per tant, encara no existia la fórmula que avui coneixem també, Sant Jordi, roses, llibres i, com no, 23 d'abril. La festa, però, va tenir continuïtat i aviat es va veure que calia buscar una data que tingués més força simbòlica. Tanmateix, aquella primera gran revetlla literària d'octubre va tenir una vida força efímera. Per aquesta raó, pocs anys després, i concretament l'any 1929, i coincidint amb l'Exposició Internacional de Barcelona, el sector va demanar traslladar la festivitat al 23 d'abril per aprofitar el bon temps i fer coincidir la diada amb la festivitat litúrgica del patró. El 23 d'abril ja era una data molt especial en la tradició catalana perquè era la festivitat de Sant Jordi, el patró de Catalunya. Per tant, unir la festa tradicional amb la promoció de la literatura va crear una combinació extraordinàriament potent i a poc la rosa es va convertir també en un dels grans símbols d'aquesta jornada. D'aquesta manera, una celebració que havia començat com una iniciativa per fomentar la venda de llibres va acabar transformant-se en una de les tradicions catalanes més estimades. Amb el pas dels anys, Sant Jordi va anar molt més enllà de Barcelona. La tradició es va estendre per tot Catalunya i el 23 d'abril es va convertir en un dia en què llibres i roses comparteixen protagonisme als carrers, places i als pobles del país. A més, la dimensió literària de la jornada va acabar traspassant fronteres catalanes. L'any 1995, la UNESCO va proclamar el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor, una data que va contribuir a donar projecció internacional a una celebració que a Catalunya ja feia dècades que formava part de la vida quotidiana. Per tant, quan cada 23 d'abril sortim al carrer per comprar un llibre o regalar una rosa, podem recordar una petita curiositat històrica. La primera festa del llibre de Catalunya no es va celebrar pas per Sant Jordi, sinó, recordeu, el 7 d'octubre. Aquella jornada de l'any 1927 va ser el primer pas d'un camí llarg que només dos anys després trobaria la seva data definitiva. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquella festa literària d'octubre acabaria convertint-se en el Sant Jordi que avui dia coneixem. En conclusió, allò que va començar com un experiment de tardor va acabar servint de germen perfecte de la festa que avui coneixem. En darrer lloc, cal recordar que aquella anomalia d'octubre va demostrar la fam de cultura que tenia el país aleshores, pavimentant el camí perquè Sant Jordi es convertís anys més tard en la festa col·lectiva i global que enamora a tot el món. I potser aquesta és una de les curiositats més boniques de la nostra història cultural, una festa que va néixer a la tardor i que va acabar convertint la primavera catalana en una celebració mundial del llibre i la cultura, Sant Jordi.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
3: I amb la punt del dia, amb aquesta curiositat que potser no coneixíeu, acabem el nostre punt i final, acabem així el nostre informatiu corresponent a aquest dimecres 7 d'octubre de 2026. Gràcies, com sempre, per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Com vam dir, la majoria de partits es va suspendre, la majoria de competicions esportives. És el cas del Club Bàsquet Parets, que va suspendre els seus partits, tant els sèniors com molts dels partits, a partir del migdia, de dissabte. Com dèiem, es va suspendre els partits de bàsquet i molts altres esports. Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets, ja ho veia clar, que dissabte al matí se suspendrien molts partits. Això és el que ens deia Xavier.
2: Doncs dissabte ja al matí, escoltant la ràdio, personalment vaig observar que es plantejava un episodi complicat i en aquest cas, tant, per exemple, en el grup de pares del meu fill, ja vaig avisar que era difícil que juguéssim diumenge, i després en el club doncs vaig passar ja un WhatsApp en el grup d'entrenadors dient que tothom estigués a la White perquè es presentava un dia difícil. El dissabte matí, amb normalitat, vam poder fer els partits. Jo vaig estar gairebé tot el matí al pavelló.
1: Però al migdia ja es va saber que es va fer l'avís de protecció civil. En principi es pensava que seria a partir de les 8 del vespre, però al final la Federació Catalana va suspendre la franja de 4:45 de la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, sobretot també per evitar desplaçaments.
2: I al migdia, doncs, bueno, al final jo jugava la tarda amb el sènior i vam anar cap a casa, i al migdia és quan fan l'avís de protecció civil. I, per exemple, doncs, com l'avís era a partir de les 8 de la nit, doncs pensàvem que els partits de les 5 i mitja, per exemple, a 5 i mitja jugàvem al sènior masculí, doncs es podria fer el partit amb normalitat, però va saltar el comunicat de la Federació Catalana que suspenien des de les franges justament de 4:45 de la tarda. Nosaltres estàvem acabat d'arribar a pavelló. En el cas del sènior masculí estaven les dues àrbitres que ens havien de pitar, que em van sol·licitar accedir a pista. S'estava jugant el partit del nostre júnior, que entrena el Didac, i aquest s'estava desenvolupant d'una forma gairebé normal. Només hi havia la gotera, que el delegat doncs anava passant la mopa cada vegada que es podia i s'aturava el joc. I justament quan estàvem allà, doncs ja òbviament amb l'avís de la federació, ja sabíem que no anàvem a jugar.
1: En aquest cas, ara cal reprogramar els partits, sobretot pel que fa a les instal·lacions, perquè les instal·lacions aquí a Parets estan tapaïdes. Això és el que ens diu Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets.
2: En aquest cas, doncs, amb els jugadors ja els vaig dir que podien marxar si volguessin. I ara doncs queda el tema de reprogramar tots aquests partits, que no és fàcil, no és fàcil, ni els que juguem fora, ni els que juguem a casa, perquè un cop comença la temporada, les instal·lacions municipals comencen a estar tapaïdes, i ara doncs cada partit serà una negociació, primer previ consulta al servei d'esports de quines franges en els caps de setmana ens queden lliures per encabir aquests partits, i haurem de començar a veure com reprogramem tots aquests partits, tant a casa com a fora, de tots els nostres equips que no vam poder jugar. Entren moltes possibilitats, doncs, que hi hagin dobles jornades en algun cap de setmana i juguis dissabte i diumenge, en la qual ara ja és feina d'ocellet, no? d'anar molt al detall a cada cas i intentar reprogramar totes aquestes activitats que no s'han pogut fer. I avui, que segueix plovent i que tenim aquestes alertes, doncs veure si podrem entrenar, no podrem entrenar i en quines condicions, però sobretot al final el que més importa és que no hagi passat res, òbviament. Jo ahir al matí passava missatge a la Junta, missatge al grup d'entrenadores i entrenadors de que tothom estigués bé, si tothom havia pogut tornar dissabte, els que estaven desplaçats, per exemple, les nostres sèniors femenines jugaven a Barcelona a la mateixa hora que el sènior masculí, i per sort tothom va poder tornar sense problemes. Al final el que més importa és això. I res, ara serà treballar per reprogramar totes les activitats i intentar tornar a la normalitat.
0: Notícies.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que us embarqueu amb nosaltres aquesta setmana per descobrir nous i al·lucinants paisatges sonors. Bé, en realitat avui, més atàvic que nous. Salutacions i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mai d'un servidor davant del micròfon, aventurers del planeta musical que us conduirem avui durant dues hores en una edició ben especial on les músiques ancestrals seran les úniques protagonistes. Arrencarem a Barcelona amb el debut discogràfic d'una gran amiga grega que interpreta meravellosament els sons de Macedònia Occidental. Tot seguit cap a Alemanya, geogràficament, i entre Grècia i Turquia musicalment, amb un virtuós multiinstrumentista. I des d'aquí fins al final de l'edició, un viatge al·lucinant per algunes contrades africanes a través de sons ancestrals de diversos pobles i ètnies de la mà de dos dels etnomusicòlegs que al nostre entendre estan entre els més importants dels nostres dies, un de rus i un d'estatunidenc. Amb ells farem tres visites sonores a Tanzània, dues a Kènia, una a Ruanda i Burundi i una última a l'arxipèlag índic de les Comores. Anem ja, doncs, amb la presentació íntegra, perquè és molt bo i no és gaire llarg, de Protanixin, debut discogràfic de la música grega resident des de fa uns anys a Barcelona, Estela Papalamprou. Una bona amiga a la que vam conèixer personalment poc temps després que aterrés en terres catalanes i que, coses del destí, s'ha aliat amb la nostra estimada Araceli Zigan de Mapamundi Música per donar vida a aquesta obra majestuosa que ens transportarà a la terra dels ancestres de Papalamprou.

Hem escoltat de forma consecutiva Protanixin, Icor, Epi and Son Parhar i Seranta Mila, tres joies de Protanixin, òpera prima de la cantant grega resident a Barcelona, Estela Papalamprou. A Estela la van conèixer a Can Balmes, el centre d'operacions de l'Ateneu dels Arts de Palautordera, quan un servidor punxava en un festival de músiques d'arrel. En posar una peça dels seus compatriotes Ebri Tiki Zilla, Estela s'hi va acostar molt emocionada de sentir, quan només portava unes setmanes per aquí, una música de la seva terra tan especial i alhora desconeguda per les nostres contrades. Després, sempre a Can Balmes, Estela va cantar diverses vegades com a col·laboradora del projecte de la huerta de l'amic DJ Panko, i allà es va cimentar aquesta relació personal que tenim amb ella. Quan Araceli Zigan de Mapamundi Música ens va informar que editava el primer àlbum de Papalamprou, vam ser nosaltres els que ens vam emocionar en veure que dues grans amigues encetaven juntes aquesta aventura musical. Protanixin conté sis cançons tradicionals del pont que arriben al present a través de la veu, la llengua i la memòria. El debut de la cantant grega inclou peces interpretades en grec pòntic i construïdes al voltant del so essencial de la veu, la lira pòntica, l'angion tulum, el dabul i el bendiri, tots instruments tradicionals autòctons de la regió pòntica. Nascuda i criada a Grevena, a la Macedònia Occidental, Papalamprou va créixer en una regió on coexisteixen diverses comunitats musicals i lingüístiques, les tradicions epirotes i macedònies, la cultura balaca romanesa, el llegat muntanyenc de la comunitat Kupatsarai, a la qual pertany Estela, i la música i la parla dels grecs pòntics establerts arreu del nord de Grècia. Dit això, celebrem i abracem des de més enllà el disc Protanixin, del qual tot seguit n'escoltarem les tres meravelles que en resten, Tictonies, Trigona i Zampasin. Per cert, que el debut de Papalamprou no podia ser millor. Número 1 del mes d'octubre en la llista de Transglobal World Music Chart.

Després de la primera presentació discogràfica d'avui, per a nosaltres molt i molt especial, per la confluència de dues estimades amigues en el projecte, anem amb la segona presentació. Geogràficament des d'Alemanya, però musicalment molt a prop d'on hem començat aquesta edició. The Sound of One Man Listening és un treball del talentós multiinstrumentista, compositor i productor Uli Eberhard, músic que en els darrers 10 anys s'hi ha capbussat en el territori de les tradicions modals i rítmiques de la Mediterrània Oriental, concretament en regions dels actuals estats de Grècia i de Turquia. És cert que les composicions de Eberhard són originals, tan cert com que totes elles sonen atàviques, sorgides de les profunditats del temps, una mostra fefaent de l'amor i la passió que Uli sent per aquelles músiques d'arrel que han estat la seva font d'inspiració principal durant l'última dècada. Al marge de The Fate, el seu principal projecte unipersonal, que habita en espais de fusió amb base electrònica, amb el disc en solitari The Sound of One Man Listening, Uli Eberhard comença a explorar territoris sonors que no li eren desconeguts, però que eren només un dels molts ingredients dels seus projectes personals previs. Anem amb dues composicions fantàstiques del nou àlbum del músic alemany, Usa que es tanquina i Cyclic Pause.

The Sound of One Man Listening. Aquest és el nou disc del compositor, productor i multiinstrumentista alemany Uli Eberhard. Artista versàtil, bregat en diversos territoris, sigui en format unipersonal o com a col·laborador d'altres músics, que amb les 11 composicions de l'àlbum que avui ens ocupa, ens convida a visitar espais sonors eminentment tradicionals de terres helèniques i anatòliques. Per a la interpretació d'aquestes peces, Eberhard ha utilitzat el llaüt àrab, el lapta, també de la família dels llaüts, el hackbreak, una mena de cítara utilitzada en el folclore del sud d'Alemanya i a Suïssa, i la mandolina octavada. Això en quant a instruments de corda. I en quant a percussions, Uli fa servir tambors de marc, tamborello i pandero de penya parda, un instrument ancestral de la província de Salamanca que en les darreres dècades, pel seu so tan característic, s'ha expandit lenta però inexorablement per contrades ibèriques i més enllà, com comprovem avui. Us deixem uns minuts amb altres tres delícies de The Sound of One Man Listening, el nou disc del músic alemany Uli Eberhard, Usaktek Burus, Kurkuna i Podnia Teron.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui tornem a tenir un programa ben especial. Tocava en aquesta ocasió la nostra secció temàtica i periòdica de sons ancestrals i, de fet, aquest està sent el centre de gravetat del programa al complet. Hem posat ja l'indicatiu de la secció Arrels perquè amb el que us mostrarem fins al final del programa farem un viatge per contrades africanes a través de sonoritats que, en alguns casos, es van gestar fa mil·lennis en el si de diversos pobles i ètnies. D'aquestes músiques tan antigues i viscerals en diem en ocasions hardcore ètnic, un concepte que ens vam inventar per definir aquelles músiques primigènies que, de fet, són l'autèntica llavor de tot el que escoltem en el segle XXI, però que en ocasions poden sonar esquerpes a les oïdes poc entrenades. D'entrada farem tres visites a Tanzània de la mà de la discogràfica moldava Antorovka Records, dirigida pel rus Anton Apostol, qui ja ens havia enviat temps enrere alguna proposta atàvica enregistrada fora del seu territori natural, les contrades que van formar part de l'òrbita soviètica euroasiàtica. Comencem amb dues peces del disc Tangauriti Music from Tanzania, obra enregistrada pel grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. El taarab és un gènere musical que va sorgir al segle XIX a l'illa tanzana de Zanzíbar, influenciat per músiques africanes de l'Orient Mitjà i de l'Índia. Encara que segueix sent tradicional, avui en dia el taarab sovint incorpora instruments musicals moderns i les cançons es canten sempre en swahili. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Tangauriti Music from Tanzania del grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. Kasha, Langu La Samani i Mazoea Jana Tabu.

0: Seguim a Tanzània de la mà d'Antonovka Records, segell discogràfic amb seu a Chisinau, la capital de Moldàvia. El seu fundador, Anton Apostol, va estar l'any passat fent treball de camp per contrades de l'Àfrica Oriental a la cacera de propostes sonores de pura arrel, d'allò més autèntiques i probablement mai abans enregistrades. Després de fer un tast del gènere taarab originari de l'illa de Zanzíbar, marxem al territori del poble Maasai. Made in Esila Alei, Songs of the Maasai People from Tanzania, és un àlbum del grup folklòric Moyel Group, del districte de Monduli, en la regió d'Arusha, al nord de Tanzània. En aquesta obra flipant trobem els càntics tradicionals Maasai, peces sovint inspirades en els sons de les vaques, que són per aquesta ètnia africana el més sagrat que hi ha. De fet, diuen que totes les vaques del planeta els pertanyen i que abans de la fi del món es reuniran totes elles sota la seva custòdia. Anem amb un parell de temes al·lucinògens del disc Made in Esila Alei, Songs of the Maasai People from Tanzania, del grup Moyel Group. Olo Turoto i l'hebreu Lema Jid.
1: Yeah.

yo. Ya. Ya de la gloria, no, no quiero yo, gala, yo con ven. Ya. Ya.

Anem amb una tercera proposta sonora de Tanzània, editada recentment per Antonovka Records, sorgida de l'impagable treball de camp que el seu director rus, Anton Apostol, i els seus col·laboradors van realitzar l'any 2025 en diverses regions de l'Àfrica Oriental. Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, és un enregistrament del conjunt Samamba Group. Els Gogo, també coneguts com a Wagogo, són un poble de l'ètnia Bantu de la regió de Dodoma, al centre de Tanzània, allà on s'ubica la capital administrativa i política del país, amb el mateix nom, i que ho és des de l'any 1973, tot i no ser la ciutat més gran del país. Els Gogo són reconeguts a tot Tanzània pel seu talent musical. El nom de Samamba Group fa referència a un tipus de ratpenat que apareix durant l'època de pluges. Us deixem uns minuts amb dues peces flipants del disc Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, de Samamba Group, Rimuhaga i la breu instrumental Zese Kubwa.

0: Deixem Tanzània i anem a visitar els seus veïns del nord. A les darreres setmanes ens han arribat dues propostes d'Antonovka Records, enregistrades també l'any passat sobre el terreny, amb grups folclòrics de diferents zones, ètnies i estils dels que es poden trobar en terres kenianes. L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, és una obra del conjunt South Coast Samburu Traditional Dancers, una formació amb membres del poble samburu procedent del centre del país que, per motius eminentment econòmics, ha assolit una important presència a les terres costeres, on hi ha emplaçaments turístics que ofereixen més possibilitats de progrés que les àrides terres centrals de Kenya. Els samburus són un poble nilòtic i estan emparentats amb els massais, dels quals es van separar fa aproximadament uns 400 anys. Us deixem amb tres peces tradicionals del poble samburu de Kenya, extretes del disc L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, del grup folklòric South Coast Samburu Traditional Dancers, Tinja Kamba, En Chiquitamen i Oko.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Oh,
Anem ja amb l'última proposta discogràfica de les 5 que avui estem procedents del segell moldau independent Antonovka Records. Agosarada discogràfica comandada per l'etnomusicòleg rus Anton Apostol, un dels diversos hereus que hi ha escampats pel planeta que han agafat en certa manera el relleu, el mític nord-americà Alan Lomax, qui va deixar per a la posteritat un increïble arxiu sonor de músiques populars enregistrades in situ en llocs remots del planeta. És cert que els mitjans tècnics per fer aquesta tasca han millorat infinitament des de mitjans del segle passat, però és igualment encomiable el treball que alguns fan avui en dia per rescatar de la desaparició tot de músiques atàviques d'arreu del món. Anem ara amb el disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, una obra del grup Team Giriama Dance. Els Mijikenda són un grup de 9 pobles bantús, habitants del sud-est de Kenya. Viuen al llarg de la costa de l'oceà Índic i lleugerament a l'interior, aproximadament des de la ciutat de Malindi, al nord, fins a la frontera amb Tanzània, al sud. Els Giriama són Mijikenda del nord, tot i que, com el Samburu que hem conegut abans, per motius econòmics s'ubiquen principalment a la ciutat turística de Diani Beach, més al sud del seu territori ancestral. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, del grup Team Giriana Dance, Emche Chimeko i l'hebreu Kibo Tisolo.

Amb les dues propostes musicals que ens resten avui per concloure el programa, continuarem gaudint amb edicions enregistrades com a treball de camp de mans d'un d'aquests etnomusicòlegs dels nostres dies que continuen a la seva manera aquella tasca encomiable i impagable que en el segle passat va protagonitzar el gran Alan Lomax. Parlem de l'amic Ian Brennan, productor nord-americà del qual han sonat moltes coses, a més enllà, gairebé totes les que ha editat en els darrers anys. Més conegut com a productor de televisió, Brennan fa també aquesta tasca meravellosa i imprescindible de posar en coneixement de la resta del món músiques ancestrals sorgides dels racons més insospitats del planeta, llocs i pobles que habiten normalment al marge de la indústria discogràfica. Tenim entre mans el disc Abatua de Pygmy, música del poble pigmeu enregistrada anys enrere per Ian Brennan entre Ruanda i Burundi, en el cor del continent africà. Us deixem amb tres increïbles peces: Ruanda Nziza, interpretada per Emmanuel Hatung Jimana, Umuyange, interpretada per Teones Majambere, i Engirandugu, per diversos artistes del poble pigmeu.

Mazawa saza tukaberya

Hem iniciat aquesta extraordinària diàspora musical africana ancestral en l'arxipèlag índic de Zanzíbar i el conclourem en un altre arxipèlag índic, en aquesta ocasió el de les Illes Comores, i de la mà, altre cop, del productor nord-americà Ian Brennan. Per tancar aquesta edició de Messenger número 938, gaudirem encara una estona amb el disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone, una obra editada al maig de l'any 2021, que recull peces enregistrades per diversos intèrprets locals, entre aquests Soubi, Mmadi i Dalim C, per esmentar-ne alguns. Us direm adeu, doncs, amb quatre sensacionals cançons de les Illes Comores sorgides del disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone. Mama, Once We Had a Queen, The Devil Does Hit Papaya, He Hits Fire, Prayer for a Better Life i Bandits Are Doing Bad Deeds. I si queda alguna més, si queda temps, alguna més. Ens trobareu quan vulgueu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Dicha mazo ni jajanze, zicha jaja maje mwanama. Tranquilo.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals. Avui la darrera amb l'alcalde Francesc Hurtado, que aquí saludem. Francesc, benvingut als estudis de RAP 107.
2: Bona tarda, gràcies. També vull donar la benvinguda als oients que ens escoltaran en aquesta entrevista un cop més.
1: Bé, diversos punts, diversos temes que vol tractar. Per quin li agradaria començar, alcalde?
2: Doncs per fer-ho bé, pel que vostè vulgui.
1: Espai central?
2: Bé, és un, com un altre tema per poder començar a parlar. Doncs sobre l'espai central, jo el que m'agradaria és comentar la situació en què està. L'urbanització està a punt de poder ser entregada al llarg d'aquest mes d'octubre, possiblement que podríem fer la recepció. Estem amb l'obra i amb la direcció d'obra acabant de visitar i de mirar alguns petits coses que cal o millorar o alguna que caldria refer, com per exemple la zona de parc de jocs infantils que ha d'anar també dintre d'aquesta urbanització. I estem doncs perfilant això. Jo crec que com a molt final d'aquest mes, durant la primera quinzena de novembre, podrem recepcionar parcialment, encara que sigui parcialment, aquestes obres i estar ja en una fase final.
1: Important aquesta notícia. I el talús de l'Avinguda de Catalunya?
2: Bé, dintre abans de canviar d'aquest tema, en tot cas, també per lligar-ho, a nosaltres també ens interessa molt que puguem recepcionar i que estiguin acabades aquestes obres, perquè, com sabreu, vull dir, la construcció dels habitatges municipals de lloguer, que la promoció aquesta d'habitatges que hem de tirar endavant va lligada a que realment doncs, l'urbanització estigui acabada per poder construir. Amb aquesta línia puc informar que la voluntat nostra és passar al ple d'aquest mes d'octubre, portar a ple l'aprovació amb el conveni amb la fundació que tirarà endavant aquests habitatges, que ha de tirar endavant aquests habitatges, i avançar doncs, que sempre hem estat parlant de 58 habitatges i que hem estat treballant amb la constructora, amb la fundació que tiraria endavant el projecte i que de bon segon podrem incrementar algun més que possiblement puguin ser al final al voltant de 61 o 62 habitatges. Sempre és una bona notícia poder incrementar amb la situació habitacional que mou el país i com no pareix també, doncs poder incrementar algun nombre d'habitatges. Aquí en repeteixo molt, hi haurà habitatges d'una, de dos i de tres habitacions i algun adaptat també per poder tenir i que acabarem doncs, de definir mentre estiguin construint els col·lectius on realment destinarem o és la previsió destinar aquests habitatges de lloguer assequible, com sempre dic.
1: Ara sí, el talús de l'Avinguda de Catalunya.
2: Bé, el talús, com bé sap, porta molts mesos regulant el trànsit amb semàfors. Nosaltres, en quan va passar i va succeir, ens vam posar en contacte en el seu moment amb la Diputació de Barcelona per veure com podíem afrontar i de quina manera ells també ens podien donar un cop de mà, com ens van fer amb l'anterior talús que havia construït. Se'ns va demanar això, estem parlant del mes de febrer, més o menys, o al voltant de febrer, principis de març, que se'ns va comentar que bé, que ho veien bé, que podrien afrontar-nos el finançament d'aquesta obra, que ho tramitessin com una obra d'urgència, i així ens ho vam fer, ens vam posar a tramitar-ho, a preparar el projecte i avantprojecte d'aquesta per poder fer un tipus de mur o trobar la solució al despreniment d'aquelles roques que van caure. Quan això es va entregar a la Diputació de Barcelona i al cap d'un temps en rebem la resposta de que no ho podien incloure, que no ens ho podien finançar perquè no ho podien incloure com una obra d'urgència. Bueno, nosaltres els hi vam comentar, evidentment, a través del diputat d'Infraestructures de la Diputació, dir-los que, home, que havíem estat executant el que ells ens havien dit, que havíem fet tot el que ells ens havien demanat i de la manera que ens ho havien demanat. Ens va dir que sí, que és així, que estava d'acord i que ell seguia veient i tenia la voluntat de poder-nos finançar tot això, però que tindríem que fer ara elevar-ho a la presidència de la Diputació per veure si ens podien d'una manera diferent finançar. Així ens ho vam fer. Vam escriure a la presidència de la Diputació. A hores d'ara hem reclamat dues vegades la resposta perquè no l'hem tingut. Hem demanat la resposta. I el que sí que hem fet, doncs, ja a l'espera d'aquesta resposta, que m'agradaria que fos el més aviat possible i que fos positiva, per si en cas estem treballant amb un plan B, o sigui, amb una opció B, bastant més assequible per l'Ajuntament de Parets, per poder donar una sortida sempre prioritzant la seguretat tant dels vehicles que circulen com dels vianants que puguin passar. O sigui, passar una opció B no vol dir que sigui en detriment de la seguretat, sinó tot el contrari. El que volem, sobretot, és garantir aquesta seguretat i tirant endavant aquesta opció B, que la podríem afrontar directament des de l'Ajuntament, perquè per això sí que ens queda i tenim pressupost per poder-ho fer, per fer l'altre projecte impossible, perquè pujava més de 450.000 euros i no estava previst en els pressupostos d'enguany, doncs tiraríem endavant, perquè la nostra voluntat és ara ja doncs, eliminar la semàfora organització aquesta amb un sol sentit i que és provisional i poder obrir el trànsit. Sempre, repeteixo, prioritzant la seguretat. No s'obrirà mai si no hi ha una empresa i uns professionals que ens asseguren que aquesta opció és segura tant per nosaltres com pels usuaris a partir del moment que es pogués obrir el trànsit, els dos carrils.
1: Esperem la resposta ràpida de la Diputació.
2: Sí, sí, o la resposta o la nostra, vull dir, però la nostra ja hi estem treballant també.
1: Institut d'Escola, Can Riera i Renfe, aquests temes que també vol tractar.
2: Bé, Can Riera tenim el projecte que, si no succeeix res, passarà aquest dijous a l'aprovació del projecte per Junta de Govern i a partir d'aquí doncs, anem treballant amb els plaços que ens diran. Nosaltres hem d'aprovar el projecte, com ja es va parlar des de l'inici, serà una obra que s'executarà des de drenatges del Consorci del Besòs i, per tant, la licitació i tota la obra i tot el tema el faran des d'allà amb un seguiment, evidentment, nostre per descomptat. Per tant, si no succeeix res d'última hora, aquest dijous aprovaríem ja el projecte.
1: Uh-huh. Institut d'Escola?
2: Institut d'Escola, felicitants allà, tots, sobretot els veïns i els estudiants que en el futur en puguin fer ús. Felicitants que les obres s'han començat, es van començar la desviació de la canalització de clavegram i d'aigua, va començar el divendres passat, i està previst doncs, que per la segona quinzena d'aquest mes es puguin començar, s'hagin acabat aquestes obres i es comencin ja la col·locació. Això és literal, és hipotètic, la col·locació de la primera pedra pel nou Institut d'Escola, o sigui que es comencin les obres de l'Institut d'Escola. Crec que ja era hora de que ho veiéssim, perquè ja fins i tot nosaltres mateixos ja pensàvem si això era una utopia o al final seria una realitat.
1: I és una realitat.
2: És una obra que, on recordo, que puja 4 milions d'euros, que l'Ajuntament adelanta el finançament d'aquesta obra i la Generalitat en retornarà el 95% d'aquest cost.
1: I Renfe, què me'n diu?
2: Renfe també estem ja com tot. Vull dir, portem tant temps parlant d'aquestes coses, vull dir que ens comencem a l'agrada que comencem a estar a la recta final d'aquestes grans obres, realment, perquè són obres de certa envergadura o d'una envergadura important. Renfe, les últimes notícies és que durant aquest mes possiblement ja es pugui obrir el pas peatonal i a la vegada, perquè ho han volgut juntar, a la vegada tornar a obrir el pas de vehicles per l'Avinguda de Catalunya, o sigui, l'obra del pont estarà acabada i, per tant, i ja supervisada, perquè faltava i mancava la supervisió de la Diputació de Barcelona sobre l'obra del pont, per ser la carretera, per afectar a la carretera, l'Avinguda de Catalunya, que li diem nosaltres, i obrir-ho. En quant al tema del Park and Ride i sobretot de l'estació, doncs aquesta s'allargarà una miqueta més, fins a primers d'any, que el podrem veure. La voluntat que vam tindre, perquè vam tenir la setmana passada reunió de la comissió de seguiment de DIF sobre les obres de Renfe, sobre el mes de febrer la duplicitat de les vies estarà acabada, i ells el que tenen és la voluntat del al febrer poder obrir el trànsit ja els trens. Seguirem funcionant amb l'estació provisional com havia abans, però ja no caldrà fer ús del transport amb busos, amb autocars, i passar ja una altra vegada al ferrocarril. Sobre aquestes obres, el que hi ha és algo que amb aquesta comissió de seguiment vaig exigir i vaig recordar, i quan dic exigir no és una paraula que a mi m'agrada utilitzar perquè soc una persona de consens i de diàleg, però vaig exigir que què passava i què ocorriria amb el talús que fan al costat a continuació del pont, perquè el projecte reflectia un tipus de talús que no és el que han fet. Es van comprometre, van dir que ells, si bé no concretava el projecte, això és el que ens van argumentar, no concretava el tipus de talús, sí que són conscients de que aquesta fase que han fet, és, i li diuen fase perquè no és la definitiva, és la que permetrà obrir el trànsit als ferrocarrils, però que continuaran amb una segona fase a continuació, o sigui que no pararan, no acabaran, obriran i marxaran, sinó que continuaran aixecant un tipus de tanca o de valla que doni primer la seguretat als veïns de que el talús que queda és segur, i sobretot de que evitarà l'entrada, com ens ha passat durant les obres, de robatoris que hi ha hagut que entraven per allà. Per tant, hi ha el compromís ferm de DIF de continuar amb l'evolució, possiblement no amb el mateix tipus de talús que ha fet ara, però sí amb un tipus que arribi fins a les alçades de les vivendes.
1: Molt bé. Ordenances i pressupostos.
2: Bé, a mi d'ordenances, quan parlo d'ordenances, què és això, Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo, i ja veníem d'anteriors, però un any molt bo on s'ha disparat tot, no s'ha disparat només amb el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte, molt poc en compte, la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida, i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda, i crec que poguent-ho fer, i ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: I pressupostos?
2: I pressupostos, doncs estem en una fase que començarem, nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no? I per tant, doncs ens caldrà doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarxa i de negociació amb les forces polítiques.
1: Bé, ordenances i pressupostos, informacions que ens ha donat l'alcalde Francesc Juzgado. Asfaltat i senyalització també és un altre dels temes que voleu insistir.
2: Sí, és una d'aquestes coses que volem fer, perquè és necessari. En alguns carrers, jo diria que en més d'alguns carrers del nostre municipi, doncs plantejar-nos un reasfaltat, perquè realment tenim, són asfaltats de fa anys, hi ha alguns carrers més malmesos que uns altres, i teníem plantejat l'actuació de reasfaltat inicialment d'uns carrers del municipi. També estem a l'espera de poder-los començar, perquè és un projecte que ja va ser aprovat per Junta de Govern fa un temps, poder començar a realitzar aquests reasfaltats. Per exemple, el carrer Galenden és un, o el carrer Consell de Cent, i algun altre més, que me n'estic oblidant el nom ara, però que començarem més aviat cap a finals d'aquest mes, primers del següent.
1: Medalles de la Vila, què ens pot dir?
2: Fem un salt, ens anem d'obres.
1: A
2: les felicitacions i els agraïments realment i reconeixements a gent del nostre municipi. Jo crec que és el reconeixement més alt que Parets pot donar a alguns dels seus ciutadans i empreses i entitats del municipi. Enguany toca escollir i fer les medalles de la Vila. Amb la passada Junta de Portaveus ja ho vaig comentar amb els portaveus dels diferents forces polítiques, que ens tocava enguany que anéssim pensant i que anéssim pensant en propostes. El govern, evidentment, tenim algunes propostes, però que evidentment no toca ara parlar de noms ni de res, perquè el que és important és posar sobre la taula, entre tot el consistori, tots els membres del consistori, posar sobre la taula les propostes que siguin consensuades per tothom i, per tant, tirar-les endavant. Però ja hem donat el tret de sortida per començar a treballar per les medalles de la Vila.
1: Treballant-hi, recta final. Un dels temes que preocupa segurament a molts paratants, quan parlem de sorolls de Montmeló, jo entenc sorolls, no els sorolls de motor, que, bueno, que ja se sap que el circuit amb els cotxes, sinó quan hi ha concerts, no? I festivals de música, no?
2: Bé, permetin que el rectifiqui una mica.
1: O no.
2: A mi, com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. I quan li dic, permetin que em rectifiqui, perquè també el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho han fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló. N'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà tres caps de setmana que es fan. I jo, com no hi he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls. Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Últim punt, molt ràpid, el tema de l'últim ple, el punt sobre les terrasses.
2: Ostres. Bé, diuen que no hi ha dos sense tres. Ho dic perquè possiblement sigui de les poques vegades, si no l'única, que en retractaré amb el que vaig dir en el ple, que no tornaria a portar un tema, el tema de les terrasses, perquè vaig demanar que era una aprovació inicial, que era una cosa demanada pels restauradors del nostre municipi, el poder comptar amb vetlladors per les terrasses d'hivern, poder-les mantenir allà on es poden mantenir, evidentment, aquestes terrasses, i amb unes condicions concretes, doncs poder-ho mantenir-les també a l'hivern i poder-les tindre doncs cobertes i posar algun tipus de calefacció per poder utilitzar. Això al final dona vida al poble, dona vida als negocis, però també ens dona vida al poble, que encara que sigui hivern ens agrada. Vaig insistir que s'intentés aprovar a l'abril, es va tombar. Ara al setembre, quan la vaig provar, torno a dir, vaig insistir en que s'aprovés, perquè era una aprovació inicial, i si es volien fer aportacions i enriquir-la a oberts, evidentment a rebre-les, però que el fet de portar-les ara una ordenança, fins que no es pot portar a aprovar definitivament, passa un mes i mig. Estàvem al setembre, ens n'anàvem a mitjans de novembre a l'aprovació definitiva en cas de que es vés aprovat. I durant aquest període d'exposició pública es poden fer les aportacions de millora. No es va poder tirar endavant, com molt bé qui va estar escoltant el ple doncs va veure que es va tombar novament. I ara he llegit doncs que Esquerra Republicana s'ho replanteja i que ens fa arribar una sèrie de propostes i que possiblement, entenc que ens les fa arribar perquè puguem tornar-ho a portar. Per això he dit que ens replantejaré aquesta afirmació que vaig dir de que possiblement no tornaria a portar-lo. Jo crec que en aquest cas és bo que m'ho replantegi. Sempre que sigui bo pels veïns del nostre municipi, sóc capaç de dir on te dije digo Diego, no? I mai més ben dit. Per tant, ens mirarem aquestes propostes que ens ha fet Esquerra Republicana i amb la mesura que puguem, el més aviat possible, les tornaríem a portar a ple.
1: Francesc Juzgado, alcalde de Parets, moltes gràcies per estar aquí. Acaba el temps, com sempre, i moltes gràcies doncs, per explicar-nos tot el que ens ha dit.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a tots aquests oients que m'escolten i que s'interessen per la política local, principalment per la política local.
0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
3: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAP 107, corresponent aquest dimecres, aquest 7 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrirem el nostre informatiu avui parlant del govern per atac que congelarà impostos i taxes de cara al 2027. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
3: Aquest dimecres els comitès de Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga conjunta de serveis socials a la que s'han sumat també les treballadores municipals. Dues darreres entrevistes trimestrals amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Ahir vam poder escoltar l'entrevista amb Jordi Seguer, portaveu de Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, i aquesta tarda escoltarem la darrera de les entrevistes amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia. Avui ens parlarà d'aquest 7 d'octubre que celebrarem Sant Jordi. I sí, no m'he begut l'enteniment, ni molt menys, sinó que hem de recordar el dia que Catalunya va celebrar Sant Jordi, sí, sí, un 7 d'octubre. En sabrem per què. Serà l'apunt a la curiositat d'aquesta jornada, a la part final del nostre informatiu, i després hi ha tota l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
3: El govern de Tres a Parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis, ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que, com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
3: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
2: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, o un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarra i de negociació amb les forces polítiques.
3: Els pressupostos estan previstos que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï, precisament com escoltàvem, una ronda de converses amb la resta de grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran als 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAP 107, serveis informatius.
3: Comissions Obreres i UGT han convocat a una vaga coincidint amb el Dia Internacional del Treball Digne, la primera vaga conjunta dels serveis socials. Les treballadores del sector estan cridades a secundar aquesta mobilització aquest matí de dimecres al Parc de la Ciutadella. Els sindicats denuncien les condicions laborals i salarials del sector i reclamen que les professionals dels serveis socials deixin de ser considerades treballadores de segona. Recorden que aquests serveis són essencials per garantir les cures, l'acompanyament i la protecció de col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb discapacitat o les persones amb problemes de salut mental. Entre els motius de la vaga, els sindicats assenyalen la precarietat laboral, la manca de plantilles i el bloqueig de la negociació col·lectiva. Les reivindicacions passen per concretar i signar l'acord marc que ha de permetre fixar els salaris i equiparar-los plenament avançant de l'any 2030. També reclamen ampliar-ne la cobertura a tots els subsectors i defensar un model públic de serveis socials amb unes condicions laborals i salarials dignes. Les treballadores de serveis socials a l'Ajuntament de Parets també s'han sumat a aquesta aturada i ens han fet saber els motius. Se'n reivindiquen més recursos i professionals per garantir una atenció digna i de qualitat a les persones usuàries, demanen unes ràtios adequades que permetin oferir un acompanyament individualitzat i respondre a les necessitats de cada persona i defensen uns serveis socials públics i de qualitat que posin les persones i les seves necessitats al centre d'atenció.
0: Notícies.
3: Dues darreres entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. Aquest passat dimarts van parlar amb el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, i la darrera de les entrevistes és aquest dimecres 7 d'octubre amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu l'endemà, fem un petit resum dels 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, parlava del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat per ser a la darrera sessió plenària. Ara Parets pel Canvi afirmava que només s'ha executat un 13% de les inversions que s'havien de fer.
4: Ho hem dit, Nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerra, que ara estan a l'oposició. I, malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de nou regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbarat i Escusells.
3: Un altre dels temes que van sorgir durant l'entrevista va ser les obres de l'Institut, del futur Institut Escola. A finals del mes de setembre van començar ja les obres d'aquest futur Institut Escola amb les adequacions del clavegram, que són les primeres feines que s'estan duent a terme. El mateix regidor d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, parlava d'aquest tema que va començar a gestar-se quan el seu grup estava al govern.
4: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegueram, també de l'aigua, i esperem que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia, i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres ja hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre i, malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar.
3: Seguer parlava de la relació actual amb l'equip de govern. Hi ha més escolta i més enteniment en les propostes presentades pel seu grup municipal.
4: Nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de les, totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I, sobretot, el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que hagin d'anar a d'altres municipis.
3: El regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Segué, ens parlava de la campanya a peu de carrer, trepitjant els carrers del nostre municipi, escoltant veïns i veïnes i traslladant les seves demandes de millora al govern municipal.
4: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals del 2027, i d'altres intenten, sobretot, buscar, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si no, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana.
3: Aprofitem per parlar d'aquesta campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, amb una nova visita aquesta setmana. Serà aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 17 hores de les 5 de la tarda a la zona del barri de la Petita Andorra i l'estació. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al carrer Àngel Guimerà, com també ens en parla el mateix Jordi Seguim.
5: El punt de trobada serà al carrer Àngel Guimerà, i des d'allà qualsevol persona que vulgui, veí o veïna, o alguna persona interessada, doncs es podrà afegir en aquesta passejada de barri que fem dins de la campanya a peu de carrer. I també ja vam estar darrerament també a l'estació, al carrer de la Sardana i Can Roure, i en aquesta ocasió tornem a repetir aquesta visita, sobretot per posar-nos al dia i per actualitzar totes les queixes referents als efectes que té en la mobilitat i d'altres aspectes el que són les obres de construcció de la nova estació de tren. Recordem que el pont de l'Avinguda Catalunya continua tallat, i també altres conseqüències, no?, i molèsties com són les obres de la doble via de la línia R3, amb les afectacions que, per exemple, té en el talús que dona al carrer Àngel Guimerà o també al carrer de la Sardana, que en aquests últims dies, a causa de les pluges, també ha tingut algun que altre despreniment. Volem, doncs, parlar novament amb els veïns i veïnes, traslladar tot el que són aquestes queixes i, sobretot, explicar totes les accions que portem a terme davant de DIF per part del grup municipal d'Ara Parets pel Canvi.
3: Les visites del govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i veïnes de Parets repartits en diferents barris del municipi. Aquest dimecres, per cert, acabem amb el cicle de converses amb els portaveus de tots els grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Parets. És el torn de l'alcalde del municipi, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista s'aborden els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Recordeu que podeu tornar a escoltar les entrevistes a través del nostre web www.rap107.fm.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
3: Aquest pròxim dissabte, en 10 d'octubre, a partir de 11:45 del matí i fins les 2 de la tarda, a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample, el grup local Lullaby farà un concert per donar suport a la salut mental, organitzat per l'associació Suficientment. Aquesta associació és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiars. Neix per donar resposta a les necessitats comunitàries

0: un rato increíble y poder entre todos apoyar a la asociación. Así que esperamos poder veros por ahí. Un beso.
1: El concert de Lula Vall d'aquest dissabte l'organitza l'associació Suficientment, que recordem té la seva seu al centre cívic de Camp Antiquet a la veïna població de Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària. Treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets, Lula Vall, col·laboraran amb ells aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 del matí a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb un concert que és obert i gratuït per a tota la ciutadania.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de Pimec, que estima a més de 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial viscut en aquests últims dies a la nostra comarca, al Vallès Oriental. Segons una enquesta de l'entitat, el teixit empresarial de la comarca constata que el 85% de les empreses consultades ha patit afectacions directes o indirectes pel temporal i 7 de cada 10 afectades han tingut persones treballadores que no han pogut arribar a la seva feina. L'impacte ha estat més intens a Granollers, on el 66,7% de les empreses afectades ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, i el 93,3% ha hagut d'aturar o reduir la seva activitat. Pimec Vallès Oriental estima que aquests aiguats produïts els darrers dies han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros sobre el teixit empresarial de la nostra comarca, segons les estimacions elaborades per l'Observatori de la Pime de Catalunya. L'entitat ha elaborat una enquesta a les empreses del Vallès Oriental que ha recollit més de 200 respostes amb l'objectiu de conèixer quina ha estat l'afectació del temporal i que mostra un impacte molt generalitzat en l'activitat empresarial. Segons aquests resultats, com us dèiem, el 85% de les empreses de la comarca que han respost declara haver-se vist afectada pels aiguats, un 45% de manera directa i un altre 40% de manera indirecta. A partir de l'enquesta, Pimec constata que un 70,6% ha tingut problemes d'accés o de mobilitat i el mateix percentatge ha tingut persones treballadores que no han pogut arribar al seu lloc de treball. El 73,5% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat. Un 33,8% ha patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc. Un 32,4% ha tingut problemes amb proveïdors o amb la logística. I un 23,5% ha patit cancel·lacions de comandes, serveis o de reserves. En termes econòmics, dels 55 milions d'euros, l'entitat estima que l'impacte és de 19 milions d'euros en danys materials que afecten unes 1.260 empreses, 16,8 milions d'activitat que no es podrà recuperar, 16,6 milions en salaris corresponents a unes 630.000 hores no treballades i 3,4 milions en altres costos extraordinaris com tasques de neteja, retirada de residus o sobrecostos logístics. L'afectació econòmica a la comarca representa el 0,32% del PIB anual del Vallès Oriental, l'equivalent a 0,8 jornades de producció de la comarca i una mitjana d'uns 6.400 euros per empresa afectada. Segons aquests resultats, les empreses afectades han recorregut principalment al teletreball, amb un 39,7%, al permís climàtic o a absències justificades, amb un 38,2%, i a la flexibilitat horària, amb un 26,5%. Pimec considera especialment rellevant que més d'una tercera part de les empreses afectades, el 35,3%, assenyali com a principal dificultat assumir l'impacte econòmic de les hores no treballades. A més, el 36,8% ha tingut dificultats per aplicar el permís climàtic o per a gestionar les absències. I una de cada cinc empreses, un 20,6%, afirma que no disposa de prou informació sobre com s'aplica. L'impacte ha estat especialment intens a Granollers, on Pimec estima un cost per a les empreses de 18,2 milions d'euros, amb una forquilla d'entre el 10,7 i el 28,5 milions. Aquesta xifra representa aproximadament el 0,58% del PIB anual de la ciutat i equival a uns 9.000

0: euros per empresa afectada. Segons els resultats parcials de l'enquesta, el 88,2% de les empreses consultades a Granollers s'ha vist afectat pels aiguats i el 64,7% ho ha estat de manera directa, gairebé 20 punts per sobre del 45% registrat en el conjunt del Vallès Oriental. Entre les empreses afectades, dues de cada tres han patit danys en instal·lacions, maquinària o estoc, mentre que el 93,3% ha hagut d'aturar o de reduir la seva activitat. Pimec calcula que unes 470 empreses de Granollers, aproximadament una de cada cinc, han patit danys materials, mentre que l'afectació sobre l'activitat s'ha traduït en la pèrdua de prop de 190.000 hores de treball. A més, el 26,7% de les empreses afectades encara, a dia d'avui, no ha recuperat completament la seva normalitat i preveu mantenir aquesta situació durant uns dies o fins i tot algunes empreses setmanes. Del total de l'impacte estimat, 7,1 milions corresponen a materials, a danys materials, mentre que l'aturada de l'activitat representa uns altres 10 milions d'euros entre salaris pagats sense producció i vendes que no es poden recuperar. Ajuts directes a les pimes proporcionats als danys és el que es demana davant aquesta magnitud de l'impacte. Doncs es reclama reforçar aquests ajuts directes a les pimes i a les persones autònomes afectades en considerar insuficients els 5 milions d'euros previstos pel govern per al conjunt de Catalunya, davant dels 18,9 milions de danys materials estimats només al Vallès Oriental. L'organització empresarial insisteix que els ajuts siguin proporcionals als danys i de tramitació àgil, que es garanteixi liquiditat a les empreses, que es prioritzi el restabliment dels accessos, infraestructures i subministraments i que s'accelerin els peritatges i el pagament de les indemnitzacions. Així mateix demana establir un mecanisme de compensació per a les pimes pel cost del permís climàtic que l'entitat xifra amb 16,6 milions d'euros al Vallès Oriental i també clarificar-ne els criteris d'aplicació. Finalment, demana que els municipis més afectats de la comarca siguin declarats zones catastròfiques amb l'objectiu d'agilitzar l'activació de mesures extraordinàries de suport a les empreses i professionals autònoms i facilitar així la recuperació, quan abans millor, de l'activitat econòmica de les mateixes. I seguim parlant del Vallès Oriental i de feina. En aquest cas, setembre ha tancat amb una lleugera baixada de l'atur a la nostra comarca. L'atur ha disminuït en 191 persones respecte al mes d'agost, tot i que el descens és menys intens que el registrat en els mesos de setembre dels darrers anys, segons l'avanç mensual elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. El setembre d'aquest 2026 ha posat fi a 3 mesos consecutius d'augment de l'atur a la comarca, després del notable increment registrat durant l'agost. El Vallès Oriental registra 17.712 persones en situació d'atur, una xifra que representa un descens mensual del 1,07% i que equival a 191 persones menys que el mes anterior. Tradicionalment, el setembre acostuma a comportar una reducció de l'atur, especialment en els sectors vinculats als serveis i a l'inici del curs escolar. Tot i això, la disminució registrada enguany és menys intensa que la dels 2 anys anteriors. Tant el setembre de 2024 com el del 2025 van registrar descensos superiors al 2,5% respecte al mes precedent. En comparació amb el setembre del 25, la situació es manté pràcticament estable. La comarca compta actualment amb només 5 persones menys en situació d'atur que fa tot just un any, fet que representa una variació interanual del menys 0,03%. Després del repunt estacional que habitualment es produeix durant els mesos de juliol i agost, les xifres d'atur tornen a moderar-se a partir de setembre. Tot i que la tendència de fons continua sent favorable, amb nivells d'atur inferiors als d'anys enrere, tant a escala comarcal com catalana i també estatal, les dades d'aquest setembre mostren una evolució més moderada que la registrada en el mateix període dels darrers exercicis. La taxa provisional d'atur a la comarca se situa en el 7,83%, 0,34 punts percentuals per sota de la registrada durant l'agost. Pel que fa a l'evolució municipal, l'atur disminueix en 24 municipis de la comarca, Figaró-Montmany i Sant Feliu de Codines, que mantenen les mateixes xifres que el mes anterior, mentre que 12 municipis registren un augment de persones aturades. Entre aquests municipis en destaquen Martorelles, amb 19 persones més aturades, i Vallgorguina, amb 10 persones més aturades. També registren increments superiors al 4%, Santa Maria de Martorelles, Campins i Vilanova del Vallès.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? La tarda d'ahir dimarts sí que va estar una altra vegada moguda meteorològicament parlant, amb uns ruixats que es van iniciar per les Terres de l'Ebre i van provocar certes inundacions. Aquests ruixats a poc a poc es van desplaçar per les comarques de Tarragona i també van afectar a bona part de les comarques de Barcelona i també de la Catalunya central. Al vespre van arribar aquí a Parets del Vallès i no van descarregar amb molta intensitat. De fet, tan sols vam recollir 3 litres per metre quadrat. Això sí, amb unes tempestes que van descarregar també a la ciutat de Barcelona amb molt aparell elèctric. La mínima ha estat de 17 graus i ahir la màxima va estar de 24 graus, o sigui, una jornada on la calor no va aparèixer. Avui ens hem despertat dimecres amb un ambient molt tapat, molta boira, molta humitat acumulada, ha fet doncs que ens despertéssim amb un cel ben carregat de núvols. Una vegada sortit el sol, el dia queda molt més tranquil. Sí que és cert que la tarda podrà tornar a augmentar la nuvolositat i no descartem algun ruixat esporàdic aïllat i que localment pugui descarregar amb molta intensitat també aquí a Parets del Vallès. Pel que fa a les temperatures, poques variacions i demà dijous serà una jornada amb el cel molt variable i també no descartem que al llarg de la tarda pugui augmentar la inestabilitat i tenir ruixats que també localment puguin descarregar amb intensitat. Tot plegat amb un lleuger de baixada de les temperatures i és que els propers dies notarem que la sensació de la tardor és ben viva, amb una màxima, per exemple, demà que rondarà aquí el poble de 20 a 22 graus. I amb els ulls posats ja de cara al cap de setmana, poc a poc l'estabilitat anirà guanyant terreny, sobretot el divendres, un ambient molt més assolellat, amb un cap de setmana, com diem, de molta estabilitat, això sí, amb unes temperatures de plena tardor. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: I acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, avui celebrant la festivitat d'aquest 7 d'octubre. Celebrem Sant Jordi. Doncs sí, com dèiem al principi de l'informatiu, no ens hem begut l'enteniment per festejar aquest 7 d'octubre, el dia que Catalunya, en el seu any, va celebrar Sant Jordi. Anem a parlar d'aquesta curiositat. Quan pensem en Sant Jordi, gairebé automàticament ens venen al cap roses, llibres, carrers plens de paradetes i una Catalunya convertida en una gran festa literària. I sobretot, com no pot ser d'una altra manera, no pensem pas en el 7 d'octubre. La data que ens ve al cap és el 23 d'abril. Tanmateix, la història de la Diada del Llibre té un capítol sorprenent que poca gent coneix i que nosaltres volem compartir. Abans que Sant Jordi es convertís en la gran festa del llibre i de la rosa del 23 d'abril, Catalunya va celebrar una festa dedicada als llibres. I era el mes d'octubre. I el dia, avui, 7 d'octubre. Va ser el 7 d'octubre del 1927, quan Barcelona va viure una primera celebració, que seria el precedent directe de l'actual Diada del Llibre. L'impulsor d'aquesta iniciativa va ser l'escriptor i editor valencià en Vicent Clavel i Andrés, establert a Barcelona. La primera celebració es va situar a l'octubre, perquè la iniciativa tenia, inicialment, una clara vocació de promoció del llibre i de la lectura. No es va triar el tradicional 23 d'abril en aquell moment inicial, sinó que es va fixar el 7 d'octubre sota la creença, errònia, però estesa aleshores, que en aquella data havia nascut en Miguel de Cervantes, una figura central de la literatura en llengua castellana. Per tant, encara no existia la fórmula que avui coneixem també, Sant Jordi, roses, llibres i, com no, 23 d'abril. La festa, però, va tenir continuïtat i aviat es va veure que calia buscar una data que tingués més força simbòlica. Tanmateix, aquella primera gran revetlla literària d'octubre va tenir una vida força efímera. Per aquesta raó, pocs anys després, i concretament l'any 1929, i coincidint amb l'Exposició Internacional de Barcelona, el sector va demanar traslladar la festivitat al 23 d'abril per aprofitar el bon temps i fer coincidir la diada amb la festivitat litúrgica del patró. El 23 d'abril ja era una data molt especial en la tradició catalana perquè era la festivitat de Sant Jordi, el patró de Catalunya. Per tant, unir la festa tradicional amb la promoció de la literatura va crear una combinació extraordinàriament potent i a poc la rosa es va convertir també en un dels grans símbols d'aquesta jornada. D'aquesta manera, una celebració que havia començat com una iniciativa per fomentar la venda de llibres va acabar transformant-se en una de les tradicions catalanes catalanes més estimades. Amb el pas dels anys, Sant Jordi va anar molt més enllà de Barcelona. La tradició es va estendre per tot Catalunya i el 23 d'abril es va convertir en un dia en què llibres i roses comparteixen protagonisme als carrers, places i als pobles del país. A més, la dimensió literària de la jornada va acabar traspassant fronteres catalanes. L'any 1995, la UNESCO va proclamar el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor, una data que va contribuir a donar projecció internacional a una celebració que a Catalunya ja feia dècades que formava part de la vida quotidiana. Per tant, quan cada 23 d'abril sortim al carrer per comprar un llibre o regalar una rosa, podem recordar una petita curiositat històrica. La primera festa del llibre de Catalunya no es va celebrar pas per Sant Jordi, sinó, recordeu, el 7 d'octubre. Aquella jornada de l'any 1927 va ser el primer pas d'un camí llarg que només 2 anys després trobaria la seva data definitiva. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquella festa literària d'octubre acabaria convertint-se en el Sant Jordi que avui dia coneixem. En conclusió, allò que va començar com un experiment de tardor va acabar servint de germen perfecte de la festa que avui coneixem. En darrer lloc, cal recordar que aquella anomalia d'octubre va demostrar la fam de cultura que tenia el país aleshores, pavimentant el camí perquè Sant Jordi es convertís anys més tard en la festa col·lectiva i global que enamora a tot el món. I potser aquesta és una de les curiositats més boniques de la nostra història cultural, una festa que va néixer a la tardor i que va acabar convertint la primavera catalana en una celebració mundial del llibre i la cultura, Sant Jordi.
1: Cada dia a la 1 de la tarda, Notícies Migdia, i a 8:15 del vespre, Notícies Vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: I amb la punt del dia, amb aquesta curiositat que potser no coneixíeu, acabem el nostre punt i final, acabem així el nostre informatiu corresponent a aquest dimecres 7 d'octubre de 2026. Gràcies, com sempre, per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Com vam dir, la majoria de partits es va suspendre, la majoria de competicions esportives. És el cas del Club Bàsquet Parets, que va suspendre els seus partits, tant els sèniors com molts dels partits, a partir del migdia, de dissabte. Com dèiem, es va suspendre els partits de bàsquet i molts altres esports. Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets, ja ho veia clar, que dissabte al matí se suspendrien molts partits. Això és el que ens deia Xavier.
2: Doncs dissabte ja al matí, escoltant la ràdio, personalment vaig observar que es plantejava un episodi complicat i en aquest cas, tant, per exemple, en el grup de pares del meu fill, ja vaig avisar que era difícil que juguéssim diumenge, i després en el club doncs vaig passar ja un WhatsApp en el grup d'entrenadors dient que tothom estigués a la White perquè es presentava un dia difícil. El dissabte matí, amb normalitat, vam poder fer els partits. Jo vaig estar gairebé tot el matí al pavelló.
1: Però al migdia ja es va saber que es va fer l'avís de protecció civil. En principi es pensava que seria a partir de les 8 del vespre, però al final la Federació Catalana va suspendre la franja de 4:45 de la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, sobretot també per evitar desplaçaments.
2: I al migdia, doncs, bueno, al final jo jugava la tarda amb el sènior i vam anar cap a casa, i al migdia és quan fan l'avís de protecció civil. I, per exemple, doncs, com l'avís era a partir de les 8 de la nit, doncs pensàvem que els partits de les 5 i mitja, per exemple, les 5 i mitja jugàvem al sènior masculí, doncs es podria fer el partit amb normalitat, però va saltar el comunicat de la Federació Catalana que suspenien des de les franges justament de 4:45 de la tarda. Nosaltres estàvem acabat d'arribar a pavelló. En el cas del sènior masculí estaven les dues àrbitres que ens havien de pitar, que em van sol·licitar accedir a pista. S'estava jugant el partit del nostre júnior, que entrena el Didac, i aquest s'estava desenvolupant d'una forma gairebé normal. Només hi havia la gotera que el delegat doncs anava passant la mopa cada vegada que es podia i s'aturava el joc. I justament quan estàvem allà, doncs ja òbviament amb l'avís de la federació ja sabíem que no anàvem a jugar.
1: En aquest cas, ara cal reprogramar els partits, sobretot pel que fa a les instal·lacions, perquè les instal·lacions aquí a Parets estan tapaïdes. Això és el que ens diu Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets.
2: En aquest cas, doncs, amb els jugadors ja els vaig dir que podien marxar si volguessin. I ara doncs queda el tema de reprogramar tots aquests partits, que no és fàcil, ni els que juguem fora, ni els que juguem a casa, perquè un cop comença la temporada, les instal·lacions municipals comencen a estar tapaïdes, i ara doncs cada partit serà una negociació, primer previ consulta al servei d'esports de quines franges en els caps de setmana ens queden lliures per encabir aquests partits, i haurem de començar a veure com reprogramem tots aquests partits, tant a casa com a fora, de tots els nostres equips que no vam poder jugar. Entren moltes possibilitats doncs, que hi hagin dobles jornades en algun cap de setmana i juguis dissabte i diumenge, en el qual ara ja és feina d'ocellet, no? d'anar molt al detall a cada cas i intentar reprogramar totes aquestes activitats que no s'han pogut fer. I avui, que segueix plovent i que tenim aquestes alertes, doncs veure si podrem entrenar, no podrem entrenar i en quines condicions, però sobretot al final el que més importa és que no hagi passat res, òbviament. Jo ahir al matí passava missatge a la Junta, missatge al grup d'entrenadores i entrenadors de que tothom estigués bé, si tothom havia pogut tornar dissabte, els que estaven desplaçats, per exemple, les nostres sèniors femenines jugaven a Barcelona a la mateixa hora que el sènior masculí, i per sort tothom va poder tornar sense problemes. Al final el que més importa és això. I res, ara serà treballar per reprogramar totes les activitats i intentar tornar a la normalitat.
0: Notícies.

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

Look what you did, kid. Yeah, oh, I'll be. See what you did to me.